0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé. No sé.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Escoltes ICAT.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

0: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: acompanyats dels tallets de la Santa Salut i acompanyats vosaltres dels experts d'estiu, aquest nou format que us desperta cada juliol aquí, cada matí a ICAT, de 8 a 10 del matí, amb en Sergi Vives. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I pel que fa al temps, Tomàs Molina, quin dia ens depara avui?
2: Avui tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat a la major part del país, un dia calorós, però encara amb màximes que quedaran per sota dels 40 graus. Al vespre, entre les 11 a 12 de la nit, pot haver-hi algun ruixat que pot afectar algun punt del Pla de Lleida, però passarà ràpidament. Demà serà el dia de temperatures més altes, demà serà un dia assolellat en conjunt, molt entrenyinat com avui per la presència de ponts en suspensió, demà ja amb màximes per sobre dels 40-42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i atenció també amb el vent de ponent, que podria incrementar encara una mica més el perill d'incendi.
0: Gràcies, calor. Fot-li calor. Gràcies, Tomàs Molina. Aquí crits d'eufòria per aquesta calor que ens espera avui i també, sobretot, el dia de demà. Oients, que us veig molt desperts, ja ens saluden a la Munsa, l'Anna, una altra Anna, en Ferran, la Thaís, la Mireia, ben desperts i dient-nos bon dia. Ben d'hora aquí al nostre grup de WhatsApp, ja sabeu que podeu entrar-hi, és el 638-684-565 i aquí podeu respondre la pregunta del dia. Avui, atenció, oients, el tema del dia és estendre.

0: Avui parlem del sun-drying, el nou hàbit ecològic que causa furor a l'hora d'aconseguir que la roba mullada, després de rentar-la, passi a estar seca per ja poder passar els 24 següents passos per tornar-te-la a posar, eh? Desestendre, planxar-la...
1: Què, planxar-la?
0: Plegar-la, distribuir-la... Laia, mira, bon dia.
1: Bon dia, Laia.
0: Laia, has sentit a parlar del sun-drying? És la nova tècnica ecològica que causa furor i molt barata, que és fer que la roba mullada, després de la rentadora, passi a estar seca. És el fet de secar-la amb el poder del sol.
2: Però no vols dir estendre?
0: No, és el sun-drying.
1: Tu la tens dins de casa, fora de casa?
2: No, fora de casa.
1: Fora de casa,
2: que
1: sí.
2: Que viva Mediterrani, canalla.
1: I a més, la roba... Ahir vaig posar dues sisís i en 10 hores ja estava tot sec.
0: 10 hores?
1: Sí, sí.
0: Jo crec que en menys, aquests dies.
2: L'altre dia estava ennuvolat, vaig intentar estendre, perquè de fet vaig estendre fora amb molt ímpetu per aviam si plovia i ni així.
1: Mira, aviam si plovia.
0: Això seria una bona resposta a la pregunta d'avui. En plan, jo estic amb molt ímpetu, i el que deia en Sergi també pot ser una resposta de la pregunta del dia. Com li dieu a l'artefacte on penja la roba i també com li dieu als mini-artefactes que fixa la roba allà on es penja. És el tema d'avui. Oients, us satisfà com a feina de la llar estendre?
2: Teniu... Oh, quin plaer.
0: La majoria d'oients coincideixen, eh? Teniu hàbits o manies, com ara estendre ordenadament per després facilitar la reubicació.
2: Home, i tant, hi ha tot un Tetris allà per
1: mitjons, els mitjons és... jo intento que estiguin per parells, els mitjons.
0: Jo sempre, i si no els condemno...
2: I tota la roba petita davant, sobretot, perquè, clar, perquè així deixa passar el sol a través i la segona fila també queda ben il·luminada.
1: Jo tinc mitjons blancs, i aleshores hi ha un blanc que està més desgastat que l'altre blanc. Intento que el blanc desgastat estigui amb el blanc desgastat i el blanc nuclear amb el blanc nuclear.
0: Pareu atenció que hi ha gent que, segons l'amor a la roba, els posa més davant o més enrere.
2: Clar.
0: O oients que diuen que posa el mateix tipus de peça perquè es facin amiguets entre si.
2: Vull dir, i suposo que tot del revés, oi? No poseu res del dret.
0: Això no tant. Això no.
2: Home, es descoloreix molt del tot.
1: Què dius?
2: Home, esclar. Si
1: has de donar la volta tot.
2: Home, però és que si no es descoloreixen els colors...
1: Més, Laia?
2: Sí, clar.
1: És el capitalisme.
0: Reacciono, llegeixo la reacció.
2: Em deixo dos dies sols i mira com em torno al pati.
0: I el grup de WhatsApp diu la Mireia, és un gran tema el d'avui, gràcies.
1: Gràcies.
0: Diu, es pot saber com és una persona depenent de com estén la roba.
1: Ai, ai, ai.
0: I diu,
2: totalment.
0: Tamacla dos, perquè la rentadora mai triga els minuts que diu. Diu, he arribat a posar...
2: És veritat, això.
0: He arribat a posar-me una alarma al mòbil per corroborar-me a mi mateixa que no estic boja.
1: No, ens enganya.
0: Una altra Mireia, com a persona adulta que és, d'edat mitjana, se n'ha adonat ara que les feines de casa mai acaben. Diu, és un cicle sense fi, això
1: sí,
0: de la roba.
1: Sí,
0: quina agonia. Estens, reculls, plegues, guardes, rentes, tinc un armariet de calaixos per separar la roba blanca, la dels nens, la de la parella, la de la feina, la resta, sempre estan plens. Estenc a la sisí al balcó quan toca bastant sol, les pinces més velletes per la roba fosca i les més noves i blanques per la roba blanca. És a dir, depèn de les pinces més noves o més velles, una roba o una altra. I diu, sempre de fusta. Ben posades per categories, mitjons aparellats, calçotets o calcetes igual orientats, estirats perquè no s'arrugui, recullo amb compte i ho deixo al chaise long del sofà, que sembla que s'ha inventat per això, per tirar la roba allà, i a la nit, mentre mirem sèrie, pel·li o notícies,
2: pleguem
0: i guardar-ho a l'endemà, i ella critica que és que mai s'acaba això, no hi ha un moment en què ja estigui
2: això llest. De que mai s'acabi té una derivada, que és que qualsevol vegada que us diguin que no venen a un plan perquè tenen moltes rentadores per fer, és sempre mentida, perquè tothom té sempre moltes rentadores per fer. Vull dir, a veure, això no és mai una excusa. Mira. Deixeu de donar aquesta excusa, perquè ja ho sabem, que la feina de casa mai no s'acaba.
0: L'Albert, el nostre estimat Albert Marín, s'autoproclama com a màster de la bugada.
1: Ja hi som.
0: Tinc la mateixa rentadora des de fa 23
2: Home,
0: anys.
2: Home, molt bé per cuidar-la tant.
0: Estenc la roba molt bé per planxar menys, tot i que planxar m'encanta, també.
2: Ai, no.
0: Doblego, endreço, amb calaixos específics per calçotets i mitjons de diari amb separadors entre calçotets i mitjons.
2: Millor.
0: Fins i tot he arribat a fer experiments amb la bugada. Pots explicar-lo?
1: Us feu una consulta amb vosaltres?
2: Sí. Sisplau.
1: Què puc fer, amics? Sí, jo doblego tota la roba i després la meva dona diu, ho has fet fatal, i me la desfà per doblegar-la.
2: Busqueu-vos un hobby. És a dir, realment, a casa meva la roba ja ni passa per la qüestió de doblegamenta perquè ja te la poses. Vull dir, busqueu-vos una feina i ja...
0: La roba que planxo, ja no la plego.
2: L'altra, que té poca feina, també,
0: ja està
2: planxant.
0: Planxada, o, com dius tu, me la poso directament perquè ja no ho he de
1: Aquesta samarreta que portes ara te l'has planxada?
0: Tant, totes, i els pantalons, també.
1: Si es tens, ve...
2: Doneu-li un llibre amb aquest noi.
0: No, però si escolto podcasts mentre tal. La Magda diu, les peces més gruixudes al mateix lloc on toqui més el sol. La roba negra més endins. Els mitjons junts per parelles, calcetes, calçotets i sostens tots junts i més enrere, pantalons junts i per la cintura, i samarretes, camises, vestits i jerseis. Miro que les agulles no hi quedin marcades, perquè així no he de planxar. I afegeix, atenció, debat. Diu, les agulles de plàstic, que sembla que no...
2: No, volem de fusta.
0: Diu, us heu fixat que les de plàstic duren més...
1: I una merda.
2: No, és veritat, les de fusta duren molt.
1: És més, i ataquen, eh? Perquè tu, depèn de com la poses, et rebota i et ve...
2: Ves comprant agulles de plàstic, tu.
1: A mi m'han atacat ja 3 o 4 pinces de plàstic.
0: Alerta que diu la Magda que si les tractes bé i no fan allò que exploten les de plàstic...
1: No, ataquen
0: al
1: igual.
0: Al final, duren més.
2: Jo crec que les de fusta duren moltíssim.
0: L'Ignasi diu, a mi em funciona molt estendre com a moment zen, moment mindfulness. Estenc bé per no haver de planxar, em poso música, vaig fent peça a peça, en ordre, així quan recullo ja ho tinc endreçat, programo les rentadores perquè es facin de matinada i s'acabin tot just quan em llevo. Així, mentre faig el cafè, puc estendre. És el seu hàbit de començar el dia estenent. I així la tarda puc recollir i què faig? Programo la següent rentadora per la següent matinada. Començar el dia estenent. I així la tarda puc recollir i què faig? Programo la següent rentadora per la següent matinada.
2: Caram, una rentadora al dia, Déu-n'hi-do.
0: La supermania que té la Roser. Les pinces sempre han de ser del mateix color per cada peça. Si una peça té 3 pinces, 3
1: al mateix color. A veure. Què dieu?
2: Té una mica malalts, també t'ho dic.
0: La Marta, estenc sense massa ordre més enllà que el que està a la part més exterior té prioritat. La roba interior, en general, està dintre del pop de l'IKEA. No sé si hi ha un pop, l'IKEA. És una mena...
2: No sé de què parla, tampoc.
0: Diu, la camisa de fer castell sempre va més endintre per cuidar-la al màxim. Que
2: clar,
0: no
2: perquè no es descoloreixi, és que a veure...
0: Sàpiguen de quina colla ets.
1: Depèn, si ets de la colla vella...
2: Si ets de la vella, ha d'estar descolorida.
1: Cap problema, ben descolorida.
0: En Ferran, jo més que reflexió tinc una pregunta.
1: A veure.
0: Diu, què onda l'esprai aquell que es posa abans d'estendre perquè la roba no s'arrugui? Existeix aquest producte? El
2: no el coneix, jo no conec jo.
1: Jo totes les coses químiques, sabeu que les tenim a casa.
0: Tires un spray?
1: Sí, efectivament.
2: Deu ser natural que flipes, no, això?
1: No és gaire natural, per això tenim a casa.
2: Ho podia intuir.
0: El Salva, se m'escapa perquè ens passem tants anys de joves estudiant coses com els logaritmes naparians, però mai ens expliquen coses com ara tècniques d'estendre.
2: A la meva àvia m'ho va explicar.
1: Màster d'estendre ja a la UAB.
2: Això s'entén de pares a fills. La meva àvia em va dir, mira, filla, per si vols estendre bé, i em va explicar com s'havia de fer, i des d'aquell dia ho faig d'aquella manera, i ja està.
0: En Salva creu que això hauria de ser curricular.
1: Sí.
0: Diu, em fa molt
1: troncal.
0: Em fa molta mandra, diu, sempre poso el cicle curt de la rentadora, 40 graus, centrifugar 1.400, 45 minuts.
2: Però gasta molt,
1: Crec 1.400 és molt,
0: Diu, ja, jo poso a 400.
2: Hi ha un programa que diu Eco, que és d'ecològic, nois, i d'econòmic.
1: Eco, què, calla.
0: Diu en Salva, crec que m'estic carregant les samarretes abans d'hora, però mala sort, que m'ho haguessin explicat quan estudiava per ser un bon ciutadà. I diu, per estendre-la, començo sempre pensant, aquí la roba de la filla, aquí la del fill, aquí la de la dona, aquí la meva, intentant que no hi hagi rues per ningú. I au, aquest mitjó és la parella d'aquest, aquest és la parella d'aquell altre. Aquí hi ha uns calçotets que s'han quedat massa sols, no podran parlar amb els altres calçotets, però es poden començar a conèixer amb aquestes calcetes. Va, ho deixo així. I diu, i els estrenadors, un altre tema. Algú li ha donat un estrenador d'aquells clàssics sencer més de 2 anys? Sempre es trenquen les barretes aquelles d'alumini.
2: Sí, vol dir, no?
1: Com diuen allò, és l'hora de la pastilla.
2: Exacte.
0: Hi ha gent que no li diu sí, que li diu estrenador,
2: Però l'estrenador és el que està com penjat, no?
0: Bé,
1: no ho sé,
0: I esteu veient que això no és pas un tema banal, com escriure, no. Escriure és una xurrada, estendre's l'important.
1: Bé, fins aquí els experts d'avui. Se'ns han passat les 2 hores,
0: perquè veieu que és molt complexa. Hi ha el primer àudio que us he triat.
2: El primer, ara?
0: El primer. Sí. Ja conceptualitza i problematitza el tema del dia, que és estendre.
3: Vinga. Estic en contra de la tecnocràcia i de pensar que la tecnologia i les coses complicades ens salvaran, perquè tenim un problema ecològic molt gran. O sigui, que estendre la roba amb un fil, qui tingui l'oportunitat. Tanta història, amb tantes assecadores, tanta tecnologia. Moltes gràcies.
4: De res. Mare meva, el tema de la roba, crec que és un tema que ho diu especialment, però pel fet d'aquesta mena de cicle sense fi, que és com que has de fer moltes coses. Trigar la roba per posar-la a la rentadora, desviar tovalloles, llençols, de roba normal, de colors, etc. Després, confiant que el temps de la rentadora sigui el que diu, perquè quan es pari, doncs, tu puguis treure-la de seguida. Mai es compleixen els temps que diu el programa. No sé per què. Estendre-la, es quedi més llisa, perquè no s'arrugui. Després, desestendre-la, recordar-me'n que està estesa. El que faig és repartir-la per les cadires del menjador, buscant motivació per plegar-la, que normalment doncs ho faig escoltant algun podcast o alguna cosa així perquè em passi més aviat el dent. Plegar-la, posar-la al seu lloc, perquè cada cosa té el seu lloc. Bueno, en fi, és esgotador, molt esgotador. És que jo abans el que feia era que cada peça havia de tenir el mateix color de les agulles d'estendre. Si hi havia dues agulles, les dues havien de ser el mateix color, doncs ara ja ho he superat.
5: Referent a estendre la roba, dir que la paraula estendre és tendre. L'acció d'estendre estendre.
4: Per cert, toco un subdebat. Com li dieu vosaltres a les agulles estendre? Agulles estendre? Pinces estendre? És un debat interessant.
6: M'agrada molt la tècnica del sun drying. És molt ecològica. Està molt bé. Tinc sempre un dubte de com estendre les samarretes bé, que no quedin marques de pinça ni formes estranyes. Si les tens per sota, trobo que s'enxample i llavors la samarreta pot ser que quedi com en forma de campana. I si les tens per dalt, el que fa és que se't queden una mena d'ombreres com dels anys 80. Un efecte molt, molt curiós. La mare de la meva ex el que feia era estendre les samarretes en penjadors. El penjador és sobre la sisí, que jo no li dic sisí, li dic estenedor.
7: Sí, sí.
6: Però això feia la samarreta que és molt bé i és una tècnica que vaig adoptar.
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Su, que ens desperta amb tendresa aquest matí de dimarts. Avui, que és 14 de juliol, sou els experts d'estiu, que us despertem cada matí de juliol fins les 10 del matí. Ara passa ja un minut d'un quart de nou. Mira, Sergi, et fan costat els oients. L'Albert et diu, Sergi, a mi em passa igual. Jo plego la roba, la meva dona la desplega i la torna a plegar.
1: Que això és també insultant.
0: Però és insultant per tu, però perjudicial per als dos cònjuges.
1: Totalment.
0: És el, no és el doble de temps, és el triple de temps.
1: És el triple de temps.
0: Val, doncs, no sé, us haurà d'organitzar. I la Maria, em replica a mi, diu que el pop de l'IKEA és un popet penjador, un artefacte, un penjador al capdavall, que suposo que deu tenir tentacles o forma de pop.
1: Vaig a buscar-lo, el pop de l'IKEA.
0: Sí, sí, deu ser, no volíem aquí fer publicitat, però vaja, deu ser l'únic lloc on tenen penjadors en forma d'animals, de cefalòpodes, en aquest cas.
1: He buscat pop IKEA i m'ha sortit un peluix, no crec que sigui això.
0: Busca més. Bé, ara són les 8:17, mentre busques peluixos, aquí parlarem de teatre, perquè segueix en marxa el Festival Grec.
2: Com un plany em vesteix la cendra i caminant.
0: El que sentim és un disc que també té format d'espectacle, format de directe. Les Flors Prohibides, amb Clara Peia, Marc Pujol, Ian Andreu i amb més artistes que les acompanyen, han estrenat just ahir al Festival Grec a Barcelona aquest concert que reflexiona sobre la desaparició de la natura a Palestina. Hi va anar i l'estrena el nostre company, en Marc Ruiz.
3: Costa explica en paraules l'emoció creixent que s'ha viscut al Grec aquesta nit. Cada col·laboració contenia més bellesa que l'anterior i el públic reaccionava cada cop amb més entusiasme. Les Flors Prohibides recull les cançons que apareixen al disc col·lectiu editat per Hidden Track Records per recaptar fons per una ONG que treballa amb nens afectats per la guerra. Però aquesta nit han eixamplat el repertori. Les versions eren delicades com els pètals de les flors, a què fa referència el títol. Ara van cantant artistes com Amaia Miranda, Carlota Flaner o Marina Herlop, que ha assegut al piano per interpretar Doyloy sense cap base electrònica, amb progressions d'acords que recordaven el clar de lluna de Debussy i cantant amb fonemes, demostrant que també es pot transmetre dolor sense lletra. Tartar Elena, Marc Pujol, Marina Rossell, Judit i Meritxell Nederman, Sandra Montfort i Selma Bruna, Alosa o Anna Ferrer han emocionat el públic que omplia el Teatre Grec. També hi ha hagut noves col·laboracions que han creat un ambient íntim ple de bellesa per denunciar la destrucció de la vida a Gaza. Una oportunitat única per veure tant de talent concentrat.
0: Gràcies, Marc Ruiz, per la teva crònica. Sempre tens les teves paraules, tot i que avui t'hagi costat trobar aquestes paraules. Ara són les 8:19 i tenim reaccions sobre què és el pop d'IKEA.
1: He trobat el pop.
0: I, efectivament, és un penjador en forma de pop, però té certes característiques.
1: Sí, mira, de fet, saps aquests mòbils que se'ls posa als nens perquè dormin en el bressol?
0: Sí, que és una referència a aquell artista, aquell escultor conceptual, Calder, que té coses penjant.
1: Exacte.
0: Va passar al món dels nens, que és per despistar-los una mica del dolor
1: perquè
0: que és...
1: Perquè flipin mentre estan mirant cap amunt.
0: En lloc de dir-li, has arribat a la vida, posa't a patir, és mira aquestes coses que penja.
1: Exacte, per, i no pateixis.
0: Hi ha un paral·lelisme que també ens comparteixen certs oients que molts diuen, jo també el tinc, el pop d'IKEA, que és per penjar coses.
1: Però jo desconeixia això i penja, d'un ganxo i a partir d'aquí pots penjar fins a unes 18 coses diferents. Però què és aquesta meravella?
0: I a més, veig que les agulles o pinces
1: ja van integrades.
0: Van adherides i no
1: sí,
0: es perden.
1: Clar.
0: I a més té ullets, perquè vegis que és un pop, eh?
1: I de diferents colors.
0: Mira, per cert, parlant de retorns històrics, el nostre tècnic històric, el Dani Expositor, està a l'altra banda del vidre i diu, jo també tinc aquest pop, et va bé, et funciona, és bona idea comprar-lo?
1: Sí, clarament, diu que sí.
0: Clarament. Ai, que es pot plegar,
1: també. Oh!
0: Sí. I no cal deixar-lo allí tota l'estona, pots plegar, eh? Quin és el truc per les calces que ara t'està compartint?
1: A cada braç les ha d'engaixar.
0: No, però tio, amb rima, digue-ho amb rima. Quin truc tens per les calces?
1: A cada braç les encaixes.
0: Ara, vale, ok. Vale, gràcies per ser-hi. Hi ha un oient, la Marta, que deia, pensava que els experts d'estiu era un refregit de moments de la temporada. No, doncs no només estem en directe a les 8:20 i ha sentit en Sergi, en Roger i la Laia, sinó que durant la temporada alta hi ha refregits i ara no n'estem fent cap. Ara, senzillament, el programa és més curt, eh?
1: Alguna coseta, si és veritat que les cançons hi ha, sí que oferim el millor del millor.
0: No és refregit, és antologia.
1: Exacte.
0: Val? O sigui que no hi ha res, diguéssim, a precongelat. Bé, un quart i cinc minuts de nou, seguim al matí amb més música. Ara els Mumford & Sons, que ens canten el seu Rushmore. I de seguida parlem de l'Odissea, un dels temes de la setmana. Don't

0: 8:23 i 24 ja, després els Mumford & Sons, us expliquem que avui comença la setmana experta dedicada a l'Odissea.
1: Ni a los destricones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón encontrarás. Si no los llevas en tu alma, si no los yergue tu alma ante ti, ruega que el camino sea largo.
0: El divendres s'estrena el blockbuster més esperat de l'estiu, l'adaptació de l'Odissea de Christopher Nolan. En parlarem àmpliament i aquests dies parlarem molt de l'Odissea i de cultura clàssica, sobretot de literatura, també de cinema, però, Laia, també ho podem fer de forma crítica, perquè si parlem d'escenaris cinematogràfics, de grans produccions com la que ara ens ocupa, es poden convertir en un aparador per indrets enregistrats, coses que de vegades et perjudica el teu propi poble. Però bé, potser heu llegit que alguns dels escenaris on s'ha rodat l'Odissea de Nolan són ni més ni menys que els territoris del Sàhara Occidental, territoris que es pot dir, així, ras i curt, territoris ocupats per Marroc?
2: Sí, no, es pot dir així, vaja, jo crec que és un fet bastant objectiu,
3: però
2: no?
3: Però no anaves amb el Marroc fins ara, tu.
2: És que jo tinc molts problemes. Bé, no els tinc jo, és a dir, que el món és molt difícil de trobar gent bona, de veritat.
0: Bé, i no em diràs que el fet que rodin allí no els ha ajudat?
2: Clar, no els ha ajudat, clar que no. S'hauria pogut fer, potser, que els ajudessin, però no ha estat el cas. Mira, és un fet que els grups polítics i culturals que rebutgen aquesta ocupació, és a dir, els grups del Sàhara Occidental, doncs fa mesos que fan sentir la seva veu lamentant aquest fet. Concretament, el Festival Internacional de Cinema del Sàhara Occidental considera que el director Nolan està contribuint a la repressió del poble sahrauí per part del Marroc, que no és poca cosa. A veure, no els falta raó si tenim en compte que Deila, que és la ciutat del Sàhara Occidental en què hi ha la Duna Blanca, que és la que apareix a la pel·lícula, és des de...

0: sociolingüístic de la nostra llengua, podria pensar clarament que està més morta que el llatí. A veure, que no som el nostre millor moment, però fer veure que no existim potser també és una manera de blanquejar, no?, la nostra realitat i fer veure que...
1: Sí, nosaltres fem el mateix, fas.
0: Exacte. No, nosaltres no, els que jo no ho faig, els que venen aquí a enregistrar. Ens ho deixem fer, si més no.
1: Ah, això.
0: Perquè, clar, si tu ets un noruec i veus això, dius, el missatge és tranquil, expat, pots anar a Barcelona a viure, que la vida allà és 100% en castellà, el català no existeix.
1: Bueno, per això hi venen i fan justament això.
0: Exacte, és tot culpa de si ets Barcelona. Bé, de fet, hi ha hagut en el cas del Sàhara un seguit de personalitats del cinema espanyol que han posat el crit al cel amb aquest tema de Nolan i del seu enregistrament a la zona del Sàhara Occidental. Ja sabem en general que els artistes espanyols d'esquerres sempre han estat especialment sensibles amb el tema del Sàhara, amb en Javier Bardem al capdavant, que Bardem molt ben moltes coses, però sempre aquesta idea doncs, dels pobles oprimits més enllà de l'estat espanyol els té sempre al punt de mira. De fet, el dia que tinguin la meitat de respecte per la lluita dels catalans per la seva llibertat, tindrem molt de guanyat, perquè el Sàhara doncs, sempre està allà dalt de tot privilegiat. Això, però això que deien...
1: Això no importa, això.
0: No, no els importa gens. En aquests Bardem, Iciar Bollaín, Rodrigo Sorogoyen... Ah. Tots aquests han signat un manifest de suport al Sàhara Occidental, criticant molt en Nolan per haver rodat allà sense cap pudor, i de fet acaben dient en el seu manifest que esperen que cap altra empresa cinematogràfica ni projecte cultural consideri la possibilitat d'actuar al territori ocupat del Sàhara Occidental, i acaben, a més, amb una amenaça. Diu, no els traurem l'ull de sobre. Sí. Bardem i companyia. Molt bé, molt bé, però si algun dia veniu aquí i dieu una paraula en català, tampoc no passarà res, diguéssim. Vull dir, una mica doble vara de medir. Estic encantada, només dic el que he dit sempre.
2: És
0: que hi ha...
2: És medir o mesurar?
0: Mesurar. Hi ha molts pobles ocupats al món, sempre n'hi ha uns que cauen millor que uns altres. Els espanyols d'esquerres tenen un estrabisme molt malparit que sempre els fa saltar-se al nostre país quan es tracta de detectar injustícies al món, però en tot cas jo sempre a favor del Sàhara Occidental.
3: Molt bé, Laia, doncs, molt bé.
1: Gràcies, Laia.
3: És pertinent sempre al teu punt de vista.
2: Li vam encomanar, fes una secció de l'Odissea i mireu si he trobat tema per rascar.
1: La película... Ella ho porta al seu terreny.
2: Quan veieu...
0: El meu no, el terreny de la comunitat dels pobles maltractats.
1: Evidentment.
2: Quan aneu a veure la pel·lícula aquest cap de setmana, que trobo que molts ja anireu, doncs a les escenes de dunes impressionants, podem saber ja que s'han rodat al Sàhara Occidental.
0: Exacte, Deila és la ciutat on està enregistrat.
2: L'Odissea, que s'estrena divendres amb Matt Damon en el paper de...
0: Ai, com ens agrada Matt Damon,
2: de persona que vol tornar a casa, com sempre, fent d'Ulisses, Tom Holland en el paper de Telèmac, Anne Hathaway i Penèlope.
0: Tots els guapos i guapes.
2: Sí, la Lupita Nyong'o fent d'Helena de Troia, perquè la gent s'enfadi i digui, no, és que Homer va dir que l'Helena era molt blanca del seu grec antic. I la Zendaya fent de Atena. Aquí també s'haurà enfadat mig algú, una miqueta. Potser podríem

0: tu i per tu us canten els Ginestar per arribar ja a 2:15. Per tant, moment d'actualitzar-nos. 9:01. Anem per feina amb l'actualitat. Avui és dimarts, dia 14 de juliol. Sergi, què hem de saber?
1: Que està estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 hectàrees.

0: menys d'una setmana. Canviem de qüestió. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. El govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar de la llicència en un sol mes, quan ara de mitjana l'espera arriba a ser d'un any. Es preveu que l'avantprojecte de llei s'aprovi al desembre. A les 10 de la nit d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Trump, que diu que té el control al Pròxim Orient, però el descontrol el té a casa seva, i és que una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat també a trets d'un migrant a Houston a mans de l'ICE.
1: Les 8:32, Sergi, que no t'esperava saber avui?
0: Doncs que els residents més longeus de la Universitat de Barcelona són els gats. Fa més de 20 anys que hi ha una comunitat de felins instaurada a la UB que veu com nombroses generacions d'estudiants van graduant-se any rere any. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats. Aquest grup es fa dir UniversiGats i està formada per 10 persones. Aquests voluntaris els donen menjar i ara amb l'onada de calor els porten aigua per veure i els posen gel al pinso. A l'hivern els porten mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. Per això no és tot, perquè no només aquests UniversiGats tenen cura dels gats, sinó que fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB els vigilen perquè no els passi res, ningú els faci mal, especialment si la Laia passeja per allà.
1: I ara, la previsió del temps per avui, que arriba calor, tot i que no tanta com demà.
0: Sí, matí càlid i assolellat, tret de la façana litoral, on tindrem núvols baixos, els quals els costarà desaparèixer, cel terrós per la pols sahariana i algun ruixat puntual al Pirineu, amb pluja acompanyada de fang. Màximes més altes, que tocaran els 40 graus i xafogó marcada a la costa. Dimecres, punt àlgid de la tercera onada de calor.
1: I pel que fa als esports, tenim ben engrescats l'Emmanuel, en Remy, la Melanie i altres oients gals habituals al programa que avui es juguen al pas de la final del Mundial.
0: Exacte, avui comencen les semis amb el partit França-Espanya a partir de les 9 del vespre a Dallas, un partit esquitxat per aquests comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, dient que la selecció francesa no té jugadors francesos. El PP ha justificat el comentari racista de Mariano Rajoy dient no, és que era sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi, l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic, i és que a França les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques fins i tot per part de l'extrema dreta. És a dir, l'extrema dreta diu, Rajoy, racista!
1: És que l'extrema dreta saben que també es quedarien sense equip, no?
0: Home, i tant!
1: No deixo de pensar, jo és que potser soc una mica il·lus, que quan diuen que és sarcasme, jo, algú que digui aquesta xorrada, el primer que penso és que està com imitant o satiritzant la gent que és racista i feixista, no? Com sí, qui sí. Deixa anar un comentari molt extrem. Jo penso que el Rajoy feia això. M'equivoco. No, senzillament,
0: no
1: ell pensava que
0: no
1: hi arribarà
0: és
1: això.
0: És un senyor gran que a vegades sí. Patina i ha patinat i en comptes de recular, el tio ha tirat cap endavant i el partit, fent l'imbècil, ha fet el mateix que ell.
1: Dubte, igualment en Rajoy no té cap mena de càrrec institucional.
0: No és que el vulgui defensar
1: ni que França no tinguin raó, però
0: és que
1: quasi tu, és un senyor que diu xorrada.
0: Exacte, el que passa és que és un expresident del govern i és veritat que jo crec que els que han estat expresents del govern deuen tenir una mena d'oficina que vetlla perquè aquestes persones no deien bestieses.
1: Clar, també.
0: Vull dir, aquesta oficina hauria d'haver fet alguna cosa.
1: I algun post sou també tenen, no?
0: Home,
1: no
0: sé, tant.
1: Ho dic així de memòria.
0: No, segur. Això hi pots comptar.
1: Algun altre titular d'esports?
0: No, ja està.
1: A 2:05 al matí seguim ara amb més música. Las Cariño, des de Madrid, ens canten... Lo

0: Hi ha gent que s'estima més els gats.
1: Els gats realment et donen molt d'amor.
0: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
2: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
0: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
3: Ole! Ai!
0: Cita Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
4: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
5: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3Cat.
6: Com vas camuflar la intenció?
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: T'agraden les treballacances? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
9: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
8: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
10: Les 8 i 39 minuts del matí reaccionen els oients, com ara l'Albert, que diu els expresidents tenen despatx al Parlament, pensió vitalícia i altres privilegis, i el senyor M. Rajoy, a més, té Alzheimer. Bueno, això és una...
11: Només els demanem, als expresidents, que estiguin quiets i que no diguin bestieses.
10: Sobre la pregunta del dia, avui t'estendre, sabem que us encanta, diu la Mireia. Jo al principi també ho feia, això, sempre les pinces al mateix color per cada peça de la roba.
11: Sí, noi.
10: Però, com va avançant la vida, has de sacrificar algunes coses, aquest hàbit el va superar. I en Jordi diu, ostres, fa res, 4 dies o 3 dies jo explicava anècdotes de borratxeres i de viatges. En quin moment estic aquí parlant de bogades i de programes de rentadora? Tranquil, Jordi, que en aquest programa també es va d'un extrem a un altre, eh? Un altre dia parlarem de viatges o experiències nocturnes extremes.
11: Ho farem.
10: I tot ho podeu comentar aquí al nostre grup de WhatsApp.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
10: I aquí mateix podeu jugar al miniquiz. Encara ressonen les guitarres afilades d'ahir, el dia del rock, que ens vau punxar els vostres hits preferits. I com que vam veure que éreu més rockeros dels que ens pensàveu, avui fem un miniquiz històric sobre els AC/DC.
11: Exacte, i us preguntàvem sobre un difunt membre dels Stones. Avui ho fem sobre un difunt membre dels AC/DC.
10: Una banda musical que jo vaig conèixer en una sèrie, saps quina?
11: Quina? No, els Simpsons?
10: Sí, perquè el capítol aquell que en Homer s'enfadava amb Déu i deixava d'anar a l'església,
11: sí.
10: La cançó dels crèdits al final del capítol era aquest Highway to Hell.
11: Home,
10: i vaig dir, ostres, sona bé aquesta cançó, la vaig buscar i així vaig descobrir els AC/DC. I sí, també són històrics i també tenen membres que ja ens han deixat.
11: Com Bon Scott. D'ell va la pregunta d'avui. Aquesta és la pregunta. Quin instrument tocava Bon Scott, el difunt vocalista del grup australià AC/DC? Les opcions. A, la guitarra. B, l'ukelele. C, la gaita. O D, cap, només cantava.
7: 638-68-4565. 638-68-4565.
10: Quin instrument tocava el bo d'en Bon Scott, aquest difunt membre dels AC/DC? Opció A, guitarra. Opció B, ukelele. Opció C, la gaita. Opció D, cap. Ell només cantava. Són les 8:42. Entre tots els encertants, sortejarem un lot cultural expert que us configurarem amb les nostres manetes. Mentre us ho penseu, podeu sentir les guitarres d'en Dan Peralbo, que és ben viu a la nostra escena, i ens canta el seu Jimmy is the only one.

0: Free Highways. Les 8 i 44, Sergi, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
1: Us estàvem preguntant quin instrument tocava Bon Scott, el difunt vocalista del grup australià AC/DC. Les opcions eren la guitarra, l'ukelele, la gaita o cap, només cantava. I la resposta correcta era la C, la gaita. Sí, de fet, Bon Scott va néixer a Escòcia. D'aquí li devia venir la falera per la gaita, després va marxar a viure a Austràlia. Ens heu ofert 73 respostes, de les quals 43 han estat correctes. Per tant, toca generar un número de l'1 al 43. Ho posem a random.org. Ens genera el número 6, que correspon al Xavi, des d'un número acabat amb 87. Xavi, felicitats!
0: Felicitats, Xavi, pels teus coneixements sobre aquesta mítica formació. Els AC/DC t'endús un lot amb productes culturals. Ara t'escrivim al grup de WhatsApp i t'indicarem com fer-te-la arribar. I aquí que seguim amb un altre nom internacional, com és la Beyoncé, que ens canta Texas Hold'em. Són ja 3:15 del matí, avui que és dimarts, avui és 14 de juliol.

0: experts d'estiu.
1: Oients, cinema oriental a la fresca i també a l'interior. Perquè comença la 23a edició de les Nits de Cinema Oriental a Vic, un festival que ja omple tot el dia. Se celebra el cinema, aquest festi de cinema a l'Atlàntida i a la Bassa dels Hermanos. Són 45 pel·lícules, que 14 d'elles són estrenes a nivell estatal, i he vist a la programació una estrena mundial.
2: Caram!
1: Vol dir que el senyor Minoru Kawasaki ha triat Vic per presentar la seva pel·li de terror sobre taurons, Shark 51, tot un homenatge a la pel·li Tauró, amb taurons.
2: Això vol dir que se n'han fet 50 abans de pel·lícules d'aquestes de Shark?
1: Jo trobo, és molt comú a pel·lis així com més d'exploitation, més de diversió, posar-hi números que no...
2: Ah, val.
1: Per exemple, una pel·li molt mítica és Troll 2, que mai va haver-hi la primera, i es considera un clàssic de la sèrie B. Bé, aquest es diu Shark 51, i mola perquè el seu director, en Minoru Kawasaki, ja havia passat abans per aquest festival de Vic, i com a petit homenatge amagat a l'antagonista de la pel·li, el tauró monstruós, es diu Vicmon, i així es veurà tot el món.
2: Molt bé.
1: Bé, doncs això serà divendres, però anem a pams, perquè avui al festival, a les Nits de Cinema Oriental de Vic, podeu fer una de les meves coses preferides a la vida, que és aixecar-se i anar al cine directe. Al migdia d'avui, a l'Atlàntida, bon anime, aquesta que sentiu, Labyrinth, una pel·li que la protagonista és una adolescent, parlem d'animació japonesa, l'adolescent protagonista assumia amb ser influencer, òbviament, i li passa el pitjor que li pot passar a qualsevol adolescent de Japó o de qualsevol punt del món. Se li fa una esquerda, una petita esquerda al mòbil.
2: Vaja.
1: Per mi això, a mi em valdria com a llargmetratge.
2: Home, i tant, ja dona molt...
1: Però han volgut posar més trama, que és que, òbviament, és fantasia, per l'esquerda apareix la seva part fosca digital. És la seva influencer, amb el mateix aspecte que ella, però que vol convertir el món en una dictadura del like i escampar l'influencierisme, que és una mica de la realitat. Bon. Anem a la següent, que es diu Gohan.
2: Alguna cosa a veure amb Son Gohan? No.
1: Té a veure que... Bé, no sé si saps que tots els guerrers de l'espai de Bola de Drac tenen noms de vegetals.
2: No.
1: Per això el rei és el Vegeta, sí. Nappa, Radix, Gohan vol dir arròs.
2: Hòstia, sí. No ho sabia.
1: Sí, tots tenen noms de coses que pots posar dintre del ramen.
2: Clar, clar, clar.
1: Bé, en qualsevol cas, això... Bé, no té massa a veure. El protagonista d'aquesta pel·li és un gos que es diu Gohan, perquè vol dir arròs, si no m'equivoco, sí, en japonès, i el seu amo és un senyor japonès jubilat que està allà a Tailàndia passant els seus últims dies. Doncs és d'aquelles pel·lis, sí, és un drama personal, però que es veu tot amb ulls d'un gos. Jo sé que això a molts espectadors i oients dels experts els emociona. Veureu com aquest gos va passant de ser el gos d'aquest senyor japonès jubilat, després passa a ser el gos d'una dona de fer feina sense papers, que és a Myanmar, i després d'un parell de mans que són tailandesos. Veieu aquí moltes cultures asiàtiques diferents, moltes classes socials diferents, i aquest gos que va passant per diverses etapes de la vida. A més, tres gossos diferents han interpretat el protagonista, perquè és un gos que va envellint.
2: Estàs parlant d'un gos i el seu punt de vista, i m'has fet recordar aquella pel·li de terror Good Boy, que justament també era el punt de partida, era el punt de vista del gos,
1: sí,
2: el que passa. Ostres, què està passant?
1: Bé, doncs que la gent s'emociona quan, quan és un gos. En aquell cas era un mateix gos que va fer tota la pel·li, aquí són etapes de la vida diferents, han fet servir diversos gossos. Doncs aquesta pel·li la podeu veure aquesta tarda, aquest festival de cinema oriental de Vic. I per acabar, una mica d'acció coreana. Es diu Boss. Podeu ser els primers del país a anar-la a veure. Una pel·li coreana, 100% coreana, perquè hi ha gastronomia i màfies, i amb això ja compleix bastant. El protagonista és chef i també és gàngster. El seu somni és deixar el crim gruixut i passar-se al món del fideu prim, però només hi ha un problema. El cap de la seva banda mor inesperadament i el nominen a ell com a substitut. La pel·li es combina amb fideus tailandesos per sopar, però de veritat, aquesta nit a la Bassa dels Hermanos de Vic podreu veure la pel·li mentre mengeu menjar coreà, fideus coreans. Mireu bé la programació, perquè a banda de...
2: Això seria 5D o 6D ja, directament, no? Menges...
1: L'experiència sencera.
2: Clar, clar.
1: De fet, avui hi ha sopar coreà i després hi ha un altre vespre de sopar xinès, un de sopar japonès, un dia de sopar hongkonià, karaoke i altres coses.
2: Oh, com que guapo!
1: Teatre d'ombres. És tota la setmana a Vic. Mireu bé la programació, perquè dura fins diumenge, i a banda d'altres pel·lis, també es preestrenen les noves pel·lis de Doraemon i de Shin-chan abans que arribin al 3CAT, doblades en català. I mola perquè, si teniu canalla, la programació infantil és molt diversa, hi ha molta animació, però no només de Japó, també d'altres països, com comenta el director del festival, que és en Quim Cruselles.
3: Com seria la Xina, amb produccions tan espectaculars com El noi lleó 2 o Fills del cel, que també es veuran doblades al català properament als cinemes, i després pel·lícules de llocs tan, doncs, tan poc productius en aquest camp, com és, per exemple, a Indonèsia, on veurem una pel·lícula anomenada Jumbo, que també s'estrenarà doblada al català properament. No, no, no, no.
0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui, a la Worse Than Ever, posarem un d'aquells grups que per sempre vincularem als Jocs Olímpics del 92. Amigos para siempre, meet you always, my friend. Amics per sempre, amics d'ahora ya no veig. Exacte, avui Los Manolos, un grup originari de la ciutat de Barcelona que va crear-se l'any 1989, quan diversos aficionats de la rumba catalana van començar a interpretar temes de Peret, el Gato Pérez, o adaptar-ne d'altres no rumbers amb una actitud més aviat propera al rock i amb un estil ben concret, compost per vestits amb la solapa de la camisa tipus avió, pantalons amb pota d'elefant, ulleres de sol de mirall i patilles postisses. Els Manolos van cantar en castellà, però també en català. Quan el català sortia a la mar, els nois de Calella feien un camat. I anàvem versionant temes com El meu avi, aquest que sentim, o Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Però també van anar creant temes propis, com Hazme un francès Inés, que el títol no pot ser més Worse Than Ever, o aquest altre, Dame un beso. Venga, dame un beso, te veré esta noche. Vamos, dame un beso, que te veo luego. Poc a poc van anar passant els anys i els Manolos van acabar diluint-se una mica després d'aquesta era postolímpica, fins que els van rescatar els tiets amb aquella rumbeta que portava justament per títol la dels Manolos. I avui, però, a la Worse Than Ever hi col·locarem el primer gran hit dels Manolos, la primera cançó amb la que ho van petar. Era una versió, no pas d'un grup qualsevol, sinó segurament del grup més gran de tots els temps, els Beatles. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Els Manolos van agafar aquest tema, All My Loving, li van donar el seu toc rumbé i el van col·locar dins el seu primer disc, Passion Condal, gravat de l'any 91, que va arribar a estar situat en el segon lloc en vendes a Espanya i es va convertir en el tercer disc espanyol més venut durant tot l'any. Ara bé, no els hi perdonarem mai que transformessin All My Loving, I Will Send To You, All My Loving, Darling, I'll Be True, per All My Loving, Naino, Naino, Naino.

0: amb los Manolos, que crec que avui esteu tots celebrant la suposada Warsong Ever. Ens acostem a les 9 del matí i ja ho dèiem fa un moment, que ens dedicarem aquest mes de juliol a fer no un refregit, sinó una antologia de les millors cançons IA que hem fet al llarg de la temporada. Les cançons que hem escrit amb la nostra capacitat lírica i musicades amb intel·ligència artificial, algunes ens les heu demanades vosaltres. Doncs avui reescoltarem la cançó que vam dedicar a la Sagrada Família aquell dia que, Sergi, el motiu era que posaven una totxana nova o que hi havia... Era l'aniversari del naixement de la mort de l'arquitecte.
1: Jo diria que va ser això, que fa 100 anys que va morir Gaudí.
0: Exacte, era una efemèride. Bé, doncs així sona la cançó de la Sagrada Família.

0: Pep, que ja són les 9.
1: Activem-nos, que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró. Aigat.

0: 9 i 2 minuts, ben rumberos, comencem aquesta hora de programa amb els Buhos i el seu ventilador acompanyats d'amics a Banda Neon i també Mon DJ. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Som els experts versió estiu. Cada matí de juliol us despertem aquí en directe, com sempre, a ICAT de 8 a 10. I també amb la companyia vostra. Gràcies, oients, per ser-hi i per participar aquí al nostre grup de WhatsApp. Mira, la Maria ens vol compartir una experiència vital que està a punt de començar. Diu, mira, diu la Maria, fa una estona que escoltàvem la cançó de Texas, de la Beyoncé, la reina, diu, aprofito per anunciar-vos que demà me'n vaig a viure a Texas. Així que a partir d'ara us seguiré escoltant, diu, però us escoltaré per anar a dormir.
1: Doncs bé.
0: Entrarem als vostres als somnis de
1: Maria. Continuarem posant, però, música una mica energètica, perquè tu potser vas a dormir, però la majoria de gent que ens escolta s'aixeca, eh?
0: Gràcies per confiar en nosaltres, Maria. I la resta, seguiu participant.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí mateix, a banda d'explicar-nos la vostra vida o de respondre a la pregunta del dia, recordeu, avui tema estendre. Esteu molt actius, especialment en preguntes com aquesta, doncs també podeu votar la cançó de les 10, la que farem servir per dir-vos adeu i fins demà. Sempre la trieu vosaltres a partir de les 4, que us llença la cara en Sergi, inspirat en...
2: l'efemèrdida!
1: Un 14 de juliol, com avui de l'any 1975, es va publicar el disc Viatge a Ítaca, de Lluís Llach.
3: Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca...
0: Recordeu que avui hem començat l'especial Experts Odissea, de cara a l'estrena flamant i esperadíssima de la pel·lícula de l'Odissea d'en Christopher Nolan, que serà, d'aquí 3 dies, divendres. Doncs aquests dies parlarem de llibres, sobretot, de cinema i també de viatges mítics.
1: Exacte, doncs justament partint dels poemes del poeta grec Cavafis, que al seu torn es va inspirar en l'Odissea, Llach va publicar un disc, el seu cinquè treball, que venia a ser un viatge musical dividit en diverses parts. La cançó principal ens venia a dir que el més important d'un viatge és el camí en si mateix, l'aprenentatge que en treus i les experiències viscudes i no pas la destinació final. De cançons de viatges n'hi ha mil i una. Nosaltres us en proposem 4 publicades en català i dels darrers 5 anys, per acotar-ho tot una mica. La primera és d'en Sergi Carbonell. Guardaré

Charango va publicar l'any 2022 aquesta cançó que es titula justament així, El viatge, i parla justament de totes les experiències viscudes al costat d'aquest grup de Sant Joan de les Abadesses. Més cançons que ens parlen d'emprendre noves rutes.

0: camins.
1: Aquesta és una versió ben nova d'un clàssic del Sopa de Cabra. Fa poques setmanes, la Sui i Mon DJ ens oferien aquesta versió, junt amb el grup gironí, del tema Camins, ara amb un nom una mica més llarg. Camins, somnis i promeses. I ara sentirem en Triquell.

Road Trip va ser el senzill de debut d'aquest artista que vam descobrir a través del talent show d'Eufòria. La cançó va ser publicada a l'octubre del 22 sota el segell de Halle Records i posteriorment va ser inclosa en el seu disc d'estrena Entre Fluids de l'any 2023. I després de viure a la carretera, com ens canta Enric Ell, tornem a casa.

0: plat del seu coti per coti, i és que després de qualsevol viatge, el més important és tenir un bon retorn i celebrar que tornem a ser a casa. Quatre cançons que ens parlen de viatges. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Sergi Carbonell amb El viatge, Su, Sopa de cabra amb Camins, somnis i promeses, Triquell amb Road Trip o Tietz amb Tornem a casa?
1: Mira, ens diu a l'Albert de Tarragona que Road Trip és una cançó que el relaxa molt, i mira, a mi m'encanta també aquesta cançó, de les més escoltades potser de...
0: A tu i a la majoria, perquè any. Està ressant bastant fort.
1: De fet, mira, us dic que té 60 clics ja a aquesta hora i la segona en té 18,
0: imagina.
1: Que és la cançó de la Su i Sopa de cabra, i ja més enrere encara Tietz i Sergi Carbonell. Doncs teniu encara una estoneta per votar i veurem si a les 10 tornem a fruir de la música d'en Triqui i sentim Road Trip o decanteu aquesta balança. Ara són les 9 i 7 minuts del matí. Tenim més històries per a vosaltres, però abans amb més música. Ara Panic at the Disco, que ens canta en el seu High Hope. I de seguida parlarem de música amb en Blai Mercè i també en David Talleda.

0: minuts de 10 del matí. Seguim en directe. Som els experts versió estiu aquí a ICAT, que us despertem cada matí de juliol. I com que us oferim aquests 20 programes bonus, enguany que a ICAT celebrem 20 anys d'història, el nostre company Blai Mercè ens porta una ruta musical any a any, cançó a cançó. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, experts. Avui viatgem 14 anys enrere, el 2012, per parlar-vos d'una banda catalana que ja no existeix i que segur que molts de vosaltres vau descobrir gràcies a ICAT. Eren de la Plana de Vic, i no em refereixo a Oques Grasses, que també començaven en aquella època, sinó que es deien Mates Mates. El seu debut es va titular Vida Animal i tenia temacles com aquí. Encara recordo el Roger Seró a les primeres files dels concerts.
2: Roger Seró!
1: Donant-ho tot i deixant-se la veu cridant allò de...

Mates Mates, un grup efímer encapçalat per Luca Maceroni i Andreu Ribas, que no va durar gaire perquè després van acabar fundant Germà Aire. Una banda igual o més recomanada i que malauradament tampoc existeix. Des d'aquí un missatge al Luca i a l'Andreu per demanar que s'inventin ja un nou grup. Us trobem a faltar.

0: mítica banda, els Mates Mates, d'aquelles tan mítiques que, amb un sol disc, i tampoc sense fer massa concerts, van ser un dels grups, almenys del seu any, si no m'equivoco, 2013 devia ser.
1: Jo la cançó del cotxe groc em sona. Per segurament perquè te l'he sentit de tu.
0: I perquè però... quan no sé què parlem de cotxes, que és un sí? tema que desconec, sempre poso aquesta.
1: Val.
0: No sé què més dir al respecte.
1: Però els Mates Mates els desconeixia, eh? Me'l recomanes, eh?
0: És en Luca Maceroni, sí, que després va fer el grup Germà Aire, que potser sona encara més.
1: Sí, una mica.
0: I el que diu en Blai Mercè, tant els uns com els altres, segurament els vau descobrir i van tenir potser un camí encara més llarg, perquè aquí vam apostar per ells, a ICAT, i van sonar i sonar. Doncs demà en Blai ens parlarà del que passava el 2014 i nosaltres seguim parlant del que passa a l'actualitat, perquè hi ha una pel·lícula que va arribar a sales el divendres, fa pocs dies que era a sales, de director català, i no voldríem que us passés per alt.
2: ¿Es tu primera vez? No digas que eres mexicano.
3: ¿Y qué digo?
2: Que eres de Honduras.
0: És un nou drama migratori, un gènere que crec que ja s'ha fet més que habitual en el cinema actual, que es titula Andy i que dirigeix, com us dic, un català, en Román Parrado. La pel·li explica el viatge de dos nens que travessen Mèxic per arribar als Estats Units. Per ell és com una aventura, però parteix d'una premissa que es pot deixar glaçat. L'any 2023, 137.000 menors no acompanyats van fer aquesta ruta, un camí marcat per violència, per xarxes criminals. Molts van desaparèixer sense deixar rastre. I ara podem sentir les paraules del director, que ens explica com aquest viatge arrenca la frontera amb Guatemala, passa per l'estat de Sonora, ja a Mèxic, abans d'arribar als Estats Units, un viatge ple de perills i incerteses per aquests dos nens, ara a la ficció, dos nens de 10 i 12 anys que van sols. Són l'Andy, que és una nena que prefereix fer-se passar per nen per evitar riscos, i en Fernando, enfrontats en circumstàncies difícils que no haurien d'encarar sols. Sentim en Román Parrado.
4: Aquest viatge, per mi, a nivell narratiu, resultava molt atractiu perquè té tots els components d'una pel·li d'aventures. És una road movie d'aventures. Nosaltres el que volíem era col·locar tota l'estona els personatges en la situació de que haguessin de prendre decisions. Perquè és el que passa sempre en aquests viatges, no?
0: Un viatge que és el que ens explica aquesta pel·lícula, on han d'afrontar violacions, atacs, però el director ha volgut fugir de carregar les tintes en aquests aspectes.
4: La gent té molta dignitat fent aquest viatge i la gent s'adapta. Jo volia deixar palesa aquesta dignitat i una de les maneres de fer-ho era ensenyar que això passa, perquè passa, els canvia, els crea traumes i els fa persones diferents quan arriben al nord que quan comencen el viatge, però no deixen d'entomar-ho amb una dignitat bastant al·lucinant.
0: Són les paraules de Román Parrado. La seva pel·li Andy la teniu ja a les sales de cinema. Ens ha explicat que, a més, el seu proper treball enfocarà un altre tema social, com és la crisi de l'habitatge. I en la pel·li ja estrenada hi trobareu també personatges bons, que pel camí acullen els protagonistes, els donen menjar i junts entenen el que suposen realment aquest viatge. Però, per sobre de tot, hi ha l'objectiu de posar el focus en els migrants.
4: Tots aquests nens, quan estan marxant als Estats Units, en realitat estan marxant només a buscar casa, a la seva família que ha marxat, la seva mare que ha marxat. Estan buscant trobar una llar, que és el que busca tothom en realitat, no? Per això Andy, quan arriba allà i no la troba, continua buscant.
5: Els experts, ICAT.

0: Escoltem l'Àlex Pérez, com ens canta els seus dies millors, i ara també una mica de història musical que tampoc està deslligada de l'actualitat. Perquè ens hem preguntat, encara belluga Rick Astley? Després de triomfar entre el públic adolescent, el músic britànic va desaparèixer als 27...
1: amb aquella veu que tenia.
0: Però va tornar per la porta del darrere i aquest mateix dissabte actua a Calella de Palafrugell.
2: I parlant en passat, encara la té la veu.
0: Sí, actua aquest dissabte. Doncs hem volgut que en David Talleda ens faci una anàlisi de la seva història i carrera. Bon dia, David.
3: Bon dia, família experta. Sabeu què va passar el 27 de juliol del 1987? Aquell dia es va publicar aquesta cançó.

Never Gonna Give You Up, així es deia, i encara es diu aquesta cançó, i certament, com diu el títol, no ens va deixar mai, ja que aquesta melodia sonava a totes hores i de manera insistent a totes les emissores de ràdio de tot el món. Darrere de tota cançó sempre hi ha un cantant. Bé, aquesta afirmació ja no és del tot fiable ni certa, perquè amb la intel·ligència artificial segur que ens colen més d'un gol. Però el 1987 la IA era ciència-ficció i la veu que sentiu és la de Rick Astley, que de la nit al dia es va convertir en una estrella mediàtica.

I tenir títols com Never Gonna Give You Up o aquest Per Sempre Junts, Together Forever, Rick Astley no va ser capaç de digerir la fama i als 27 anys va decidir no formar part del club dels 27, amb membres il·lustres com Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Es va retirar de la música i es va dedicar a viure en família i a criar la seva filla, Emily Astley, que ara ja té 33 anys i que no s'ha volgut dedicar a la música, encara que el seu pare admet que canta força bé i que sap tocar la bateria, que després explicarem d'on li ve. Viu a Dinamarca, fa servir el cognom de la seva mare perquè no vol cap tipus de favoritisme i es dedica al disseny relacionat amb plantes. Amb l'arribada del nou mil·lenni, Rick Astley torna a reemprendre la seva carrera i, en part, el seu retorn coincideix amb una de les bromes més mediàtiques a internet i que es va batejar amb el nom de Rick Roll. Consistia en anunciar algun enllaç o un contingut extremadament interessant i quan la gent clicava el que sortia era el videoclip del tema Never Gonna Give You Up, tot i que alguns cops la cançó escollida per fer la broma era aquest Together Forever. En tot cas, això li va permetre tornar a donar-li visibilitat gràcies a una campanya que ni els experts en màrqueting n'haurien fet millor. I encara que el que ara sentireu pugui ser una broma, no, no ho és.

sí, aquest és Rick Astley tocant la bateria i cantant el clàssic Highway to Hell d'AC/DC durant un dels seus concerts. I és que molt abans que l'Ezzel convertís en un cantant de pop, Rick Astley va començar com a bateria en grups com FBI o Geek Way, on feien versions dels Beatles i Shadows. Ara s'entén que la seva filla, tot i que no es dediqui a la música, sàpiga tocar la bateria. Doncs mira, parlant de bateries, després de Nirvana, Dave Grohl va deixar aquest instrument, es va passar a cantar i tocar la guitarra amb Foo Fighters. I encara que Foo Fighters i Rick Astley puguin estar musicalment a les antípodes, per YouTube circulen vídeos de la banda i Astley compartint escenari i interpretant Never Gonna Give You Up, però a la manera de les Smells Like Teen Spirit de Nirvana. I com que una amistat és una amistat, Rick Astley de vegades recupera Everlong de Foo Fighters. Aquest és el document.

arribem a la gran pregunta. La gran pregunta que molta gent possiblement es fa. Però Rick Astley encara belluga? Sí, belluga. I una mostra d'això és que aquest dissabte actua al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. Interpreta totes les seves cançons més conegudes, encara que us haureu de quedar fins al final per escoltar Never Gonna Give You Up. També fa versions de Roy Orbison, d'AC/DC i Riot, i aprofita per fer promo de la seva cançó més recent, Raindrops, que va publicar el mes d'abril.

0: Les Alosa, acompanyades dels Habla de mi en presente, que ens han cantat el seu Nenes de ciutat, i amb elles hem arribat al moment d'actualitzar-nos, perquè ja són 2:15. Dos quarts de 10 en punt, per tant, moment de despertar-vos amb les infos de la jornada. Sergi, per avui que és dimarts, avui que és 14 de juliol, què hem de saber?
1: Que està estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona es van declarar 3 en menys d'una setmana. En plana política, Junts anunciarà aquest matí que trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem i Esquerra Republicana. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha convocat una roda de premsa per fer pública la decisió després de dir que se'ls havia acabat la paciència. Canviem de qüestió. A les 10 de la nit d'avui entrarà en vigor el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. Donald Trump assegura que prendran el control d'aquest estratègic pas marítim i aplicaran una taxa a tots els vaixells en concepte de protecció. Aquesta nit els Estats Units han tornat a atacar objectius militars a l'Iran i Trump ja ha advertit que n'hi haurà més. Trump, que diu que té el control al Pròxim Orient, però el descontrol el té a casa. Una persona ha mort en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes, a l'estat de Maine, als Estats Units. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat també a trets d'un migrant a Houston, també a mans de l'ICE. L'FBI n'investiga el cas. I acabem explicant que la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal acusada d'enterrar 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Hi ha 4 detinguts, entre els quals el presumpte líder. Ara s'investiga l'abast de la contaminació ambiental i les actuacions necessàries per recuperar les zones afectades. Vull dir, si surt un cogombre de, no sé, 4 metres de llargada...
0: Tot és cogombre per tothom.
1: Sí, bueno, però a veure quin gust té i què porta aquest cogombre, en fi.
0: Bé, Sergi, les 9:32, què no t'esperaves saber avui?
1: Doncs que ara amb la calor la Torre Eiffel és més alta, concretament 10 centímetres més.
0: Per què es contrau?
1: Bueno,

0: s'expandeix, no?
1: Exacte, vull dir, he dit l'hivern per l'inrevés.
0: És una variació
1: que... És perquè s'expandeix?
0: Jo diria que sí, és una variació que també passa a l'hivern perquè reacciona a les temperatures extremes, és un fenomen que ha provat la física. Com tots els metalls, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu i es contrau a l'hivern, com deies.
1: Les 9 i 30... Això és cada estiu, no? M'imagino. Sí, però sí, cada estiu més, perquè fa més calor.
2: Fa més calor.
0: Tot i que, a més, la Torre Eiffel crec que l'han tancat un parell de dies per les extremes temperatures, eh? Perquè, clar, home, si és de metall, déu-n'hi-do, si toques la Torre Eiffel et deus cremar a base de té, eh?
1: Sí, si feu viatges a l'estiu, doncs podeu estar-vos dos dies sense anar on va tothom, no?
0: Clar.
1: També s'inclou la llibreria aquella Shakespeare en Company de París.
2: Ai, sí.
1: Laia, et va agradar?
2: Jo sí que hi vaig anar.
1: Saps què vaig veure quan només entrar-hi? Un tio passant de tot, llegint, acariciant un gat. I que tampoc em volia atendre.
2: Què feia un gat allà?
1: Bueno, d'acord, no sé, és un lloc instagramejable, vale? Però molt guai que sigui la llibreria.
0: Laia, has trigat 5 segons a criticar un gat des de que has arribat.
2: Ai, sí.
1: Bé, ara ens toca el titular d'esports. Laia,
0: avui comença les semis França-Espanya.
2: Avui ni França ni Espanya, països catalans!
0: Molt bé,
2: però una mica més França.
1: Igualment, els he escrit als nostres oients francesos, la nostra estimada Emmanuel, el Remy, la Melanie, dient-los que bé, demà al matí ens facin doncs, una crònica del partit, en cas que arribin a la final, i en cas contrari que ens enviïn unes disculpes. Val?
2: Com ens hem de veure animant França, de veritat, o sigui, és llestimós el nostre paper.
1: Sergi, a partir de les 9...
0: A més, avui es commemora la presa de la Bastilla.
1: Oh,
2: però és que avui és 14 de juliol, no?
0: Clar. És molt fort. A més, aquest partit, recordem-ho, està esquitxat pels comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy. Va dir que la selecció francesa no té jugadors francesos.
2: La veritat, aquest home que el tanquin.
0: Com dient, ah, mira, aquest és negre, és de l'Àfrica, no? Bàsicament, era això, ras i curt.
2: Matèria gris, que ens ha governat durant molt temps.
0: El PP ha justificat el comentari racista.
2: Ah, l'ha justificat.
0: Sí, sí, l'ha atribuït al sarcasme.
2: Ah, ui, moltes neurones té per fer sarcasme aquest
0: any. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi l'acusat de provocar un incident diplomàtic. Certament, l'ocasió perquè les paraules de Rajoy a França sobre l'origen dels jugadors han generat crítiques fins i tot per part de l'extrema dreta. Imagina't. En fi, i pel que fa al temps, avui matí càlid, assolellat, tret de la façana litoral on tindrem núvols baixos als quals els costarà desaparèixer. Les màximes més altes tocaran els 40 graus i xafogó marcada a la costa.
1: Les 9 i 34 minuts, seguim amb més música. Ara de seguida, la Laia, després d'aquestes guitarres, ens parla d'una expo. Quina és?
2: Vindran les dones.
1: Les anem a veure...
2: A la plaça del Rei, al Museu d'Història de Barcelona.
1: Les 9 i 34, en Robbie Williams, que ens canta It's Okay Until the Drugs Stop Working.

0: Escoltes ICAT.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
3: Els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.

0: S'estan alçant ja en paró les dones, Laia.
1: Sí, i s'han alçat, al llarg de la història, però potser no ens n'havíem adonat.
2: Mira, la Mariví està dreta ara mateix, però...
0: Però hi ha tècnics de so que es posen drets. La Mariví és més de seure. Un dia ens explicaràs per què alguns tècnics ho fan dret i els altres seuen. Per comoditat, clar. Bé, quina història haurien escrit les dones si elles haguessin estat majoritàriament historiadores? Doncs jo estic segur que hi apareixerien més personatges, els que no hi surten, que són les dones. El relat que ens hauria arribat, doncs, hauria estat gaire diferent del que donem per bo. És la pregunta que us llencen en aquesta expo que es titula Vindran les dones, teniu aquests dies al Museu d'Història de la Ciutat, és a dir, a Barcelona, a la plaça del Rei. Laia, tu ja hi has anat.
1: Sí, el cert és que no hi estem acostumats i acostumades a conèixer la història des de mirades exclusivament femenines, i això és el que ha fet aquesta exposició, que de fet parla dels últims 150 anys de les lluites i reivindicacions als carrers de la capital catalana. No només ens parla d'aquells episodis protagonitzats per dones, ni de reivindicacions que només afectin a elles, com per dir alguna cosa el dret a l'avortament, sinó que ens parla de les lluites col·lectives, però des del seu punt de vista. Al final és una lectura feminista de la història recent de Barcelona i, per extensió, de Catalunya, a partir de les experiències, dels testimonis d'una vuitantena d'escriptores, artistes, activistes, que complementen la visió que ja teníem, la de la historiografia tradicional. L'exposició s'estructura en quatre grans períodes històrics: segle XIX, construint la ciutat moderna, república, guerra i exili, postguerra i transició, i el nostre segle. I la idea és seguir aquests grans esdeveniments polítics i socials des d'experiències molt sovint quotidianes de les protagonistes, en aquest cas. I al final el que passa és que ens adonem que les dones han participat activament en la conquesta dels drets de què gaudim avui en dia, però en canvi mai no se'ls n'ha donat els crèdits. I hem pogut parlar amb l'Ingrid Guardiola, que és una de les comissàries de la mostra, i ella ens parla dels primers moments en què es fixa l'exposició, que és aquesta entrada al segle XX, un moment important perquè és quan les dones són molt protagonistes, perquè és quan apareixen els primers feminismes documentats i les dones col·lectivament ja participen des de la seva condició a tot el conjunt de reivindicacions socials.
3: Feminismes de caràcter molt diferents, un feminisme potser més burgès, més maternal o paternal, i una persona molt més combativa, que vetlla per donar cabuda i resposta cultural a les classes treballadores, des del narcosindicalisme de Teresa Claramunt o figures com la Félix López de Ayala. Perdre's tot això és perdre's realment el gruix de la història, i també perdre's la possibilitat d'entendre els feminismes actuals i veure que formem part d'una lluita històrica, atàvica, que ens devem a totes aquestes mares, àvies, rebesàvies que ens han precedit i que ens han aplanat una mica el camí perquè els drets de les dones, i en realitat perquè els drets de totes i tots, fossin possibles.

0: hi ha un passatge de l'exposició que us volia explicar, perquè trobo que es veu com l'altra cara d'una lluita obrera. És un episodi en què els homes d'una fàbrica estan sostenint una vaga diversos dies, tancats a la fàbrica, etc. I que el que hi veiem a l'exposició és no tant l'assemblea dels homes, perquè ells no hi apareixen, sinó l'assemblea, si se li pot dir així, que també ho és, que fan les seves dones per decidir quin paper hi prendran elles. És a dir, si els van a portar el menjar a la fàbrica on estan tancats, si es manifesten paral·lelament, o el que sigui que han de fer per una lluita que en realitat els afecta tant a elles com a ells.
1: Home, tu diràs el menjar d'entrar a casa.
0: Clar, i a més, hi ha enregistraments de com estan tenint aquests debats, aquesta petita reunió de dones, i per mi és claríssim perquè ho estan fent amb els fills a la falda, que els estan demanant l'atenció, perquè una mica la conclusió és que els homes poden reivindicar els seus drets a temps complet, mentre que les dones, al llarg de la història, sempre ho han hagut de compaginar amb aquestes tasques reproductives de les quals no se'n pot fer de vaga, perquè si tens la criatura a la falda demanant atenció, doncs tu has de fer la revolució i atendre el fill igualment.
1: No, no. I per aquí, tant, aquí les vagues no serveixen.
0: Exacte.
1: Amb la canalla.
0: Però m'ha semblat com molt explícita aquesta situació, no? Que pot ser molt representativa. De fet, un paper destacadíssim a l'exposició el tenen les escriptores, i és que aquesta mostra parteix d'un encàrrec que es va fer per la Fira del Llibre de Guadalajara. I això passa perquè les dones escriptores, a vegades sense una voluntat de fer un assaig historiogràfic, sí que han anat testimoniant la història d'una manera diferent.
2: Obres com El carrer de les Camèlies, de Mercè Rodoreda, o Feliçment jo soc una dona, hi ha també aquesta immersió més calidoscòpica a la història del lloc, formulant una espècie de timelapse interessantíssims, una mica a la manera de Virginia Woolf, aquest Orlando, aquesta figura de gènere fluid, per dir-ho així, que viatja a través del temps, que és com una espècie de cronista o Anguelus Novus, que és capaç de testimoniar les vicissituds de l'existència humana a través de diferents èpoques. Això ho fan molt bé també autores com elles. Retratar, què sé jo, l'esperit de la burgesia barcelonina, Montserrat Roig, o avui en dia les joves escriptores com la Maria Roig o l'Andrea Genovar o l'Anna Pacheco, que es fixen en les classes més desafavorides i projecten la seva sensibilitat, mirada i escolta atenta, no? Ampliant l'espectre de la crònica social, l'espectre de classes, s'entén.

0: una mica ens podem preguntar què tenen en comú aquests relats que fan de la història quan les encarregades de fer-ho doncs, són les dones. Quan es posen a escriure, ho fan inevitablement des de la seva identitat, des de la seva posició, i això tenyeix tant les formes narratives com els temes, com els estils.
1: A mi no m'agrada gens ser essencialista i pensar que quan les dones escriuen ho fan d'una manera i quan els homes escriuen ho fan de l'altra, però evidentment quan avui en dia parlem de coneixement situat o de parlar des del cos, dona lloc a relats molt i a punts de vista bastant diferents. Quan diguéssim el lloc social de la dona de fa un segle i mig era la casa, molt marcat, és natural que la mirada sobre aquest espai sigui molt diferent. Quan la dona és, diguéssim, és víctima de la violència patriarcal, és natural que expressi situacions com les violacions, per exemple, o l'abús de poder d'una manera molt diferent que el punt de vista, diguéssim, masculí. Les experiències són molt diferents. Per tant, el que ens ofereixen aquestes dones és una capa de sentit molt més sofisticada, també nova, molt més situada des del seu propi cos, des del seu propi col·lectiu de gènere, diguéssim, que això evidentment canvia els relats necessàriament.
2: Estem sentint l'Íngrid Guardiola? No té res a veure amb el Pep, no?
0: No, que són guais els Guardiola.
3: És un cognom molt, molt raro, no, Sergi?
2: No, però que la Laia justament hagi anat a seleccionar algú que de cognom es digui Guardiola.
0: Si
2: tu creus que pot
0: així?
2: Ser casual? No ho sé.
3: Va, tens certa raó, però bé, jo m'he llegit
2: a part... Si hagués pogut dir Íngrid Guardiola o Íngrid Matagats.
3: I jo he llegit alguna part de la seva obra i és com el més contrari a Guardiola. Vull dir, de
0: l'altre. No, és veritat. Tenim un comú trebut. Bé, sí, com sigui, deixem que us expliqui que els dos vectors que ja heu anat deduint, que es van entrecreuant a l'exposició vindran les dones són aquesta mirada femenina de gènere i les lluites socials. I per això l'Íngrid Guardiola justament està convençuda que l'exposició és positiva i és un cant a seguir l'exemple de totes aquestes dones que han estat també protagonistes de la lluita social.
1: D'aquí que jo crec que aquesta exposició Vindran les dones animi en quant al compromís social, a la lluita, al reenamorar-se de la ciutat des de les seves fractures i de tot allò que encara no s'ha aconseguit, deixant una espècie de possibilisme o d'esperança, si vols, en el fer col·lectiu de la ciutat, en què la ciutat no és només una obra d'enginyeria política o d'enginyeria urbanística, sinó que també és el resultat d'un fer col·lectiu, que va ser una més difícil, però com a mínim les escriptores batallen per fer emergir aquestes lluites entre aquests dos models de Barcelona, el més burgès centrat en la lògica del diner i un altre molt més social centrat en les interaccions humanes a una escala menys mercantilista.
3: L'exposició es titula Vindran les dones i la teniu a la seu de la plaça del Rei del Museu d'Història de Barcelona fins al dia 13 de setembre. I més dones que envien missatgets com ara la Uineta i els seus DMs. Amb ella arribarem a vora les 9:50.

0: 10 minuts perquè siguin les 10 del matí. Us recordem que estan obertes les votacions perquè trieu la cançó guanyadora del Premi Cerverí, és a dir, el premi que reconeix la cançó amb la millor lletra. És el premi que premia els textos, les lletres de les cançons, i arribem a una nova edició que se sabrà ja després de l'estiu i tenim ja les 10 finalistes. Recordeu que la decisió és vostra, podeu entrar al portal de Catalunya Ràdio a votar quines mola més d'aquestes 10 nominades a endur-se el Premi Cerverí 2026.
1: El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
3: La volta al món, de Dan Peralbo i el Comboi.
4: No ho diré i demà partiré, faré la volta al món.
1: Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calariu.
5: I és que no entenc què coi em passa.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: S'apagaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les omplirem de motius per a seguir avant.
1: Mori el Branch, de Fetu.

0: porta.
1: Balcons i cavalls, de gavina.mp3 i al·lèrgiques al pol·len.
2: Com si de sobte tingués sentit tota la por. Vas dir-me quan es feia fosc.
3: Enganyar-te, de la Ludwig Van.

0: mare.
1: Non, non, non, de Magalí Sare.
2: Festa i drama, de Maria Jaume.
1: Terra de guapes, de Sandra Monfort.
3: Tinc el cor plenet de fang i les mans plenes de flors i una força colossal per agarrar-te ben fort.
4: Els experts! Escolta la ràdio i esmorza!
5: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: és el món d'en Roger Pedrós. Amb ell enfilem la recta final del programa d'avui, no sense abans sentir un recoll dels millors àudios que avui ens heu anat enviant. Avui que hem fet un dels temes centrals de l'Hora Expert, avui hem...
1: Estendre!
0: Avui ens ha costat molt seleccionar àudios. De fet, alguns de vosaltres ja us començareu a queixar quan dieu, jo he sonat a quina hora? Si et preguntes això, és que no has sonat. Però és que és un tema que sé que us encanta, així que ho hem fet el millor que hem pogut. És l'últim recull d'àudios sobre el tema d'avui, la vostra relació amb l'art d'estendre.
2: Jo acostumo a juntar ja els mitjons estesos, perquè així és com una feina menys que haig de fer després. Com la faig abans, recomano des d'aquí, és una cosa que ja faig des de fa un parell de mesos. Coses que un aprèn amb els anys. Apa, bon dia.
3: Jo vaig sentir una estafa que em va encantar, que era algú que s'havia anunciat per internet i venia una manera d'assecar la roba supereconòmica, ecològica, no sé què, 20 metres de roba es podia estendre i molt barata. Compraves allò per internet i t'arribava un fil de roba i unes pinces d'estendre la roba, que em sembla magnífic.
4: Hi hauria dos tipus de persones. Un seria aquell que l'estén des de l'habitació del costat, la llença, a veure com cau. Amb una mica de sobre el dia següent et trobes la roba. I després l'altra persona seria la que estén la roba sense arrugues, intentant estirar-la amb les pinces del mateix color i de la mateixa forma, amb els mitjons aparellats un al costat de l'altre. I després, entremig d'aquests dos tipus de persones, hi haurien la resta.
5: Abans de tenir fills, doncs, bueno, sí, ho es tenia tot. Ara van aparèixer els fills a casa, llavors, hola, què són tants mitjons? Hola, què són tants bodis? Hola,
6: hola, mira, soy Carmen de Mairena.
5: Què faig amb tota aquesta roba petita? Jo això no ho estic ni de conya. Vaig començar a innovar i deixava la roba interior dins la bossa d'Ikea al sol i que se sequés allà. El qual fàcil i de replegar també. A la primavera, a principis d'estiu, que aquí a Blanes està ple, si no són gavines, són falciots i queda tot cagat.
0: Premi a Mare del Dia, aquesta oient.
7: Totalment.
0: I la seva tècnica d'estendre, que és no estendre i ni secar la roba, que ja és per si mateix, per entropia, i ja quedarà d'alguna manera perfecta per tornar-la a posar als vostres fills. 3 minutets perquè siguin les 10. Sergi, la guanyadora de la cançó de les 10 d'avui, qui anava guanyant de pallissa, avui acabem amb en Triquell.
7: Exacte, amb aquest road trip avui que us fem escollir entre cançons que parlen de viatges, ha guanyat en Triqui amb la seva cançó de debut.
0: Les 9:57 i és l'últim moment del dia que us dic quina hora és. Ja tornem demà a les 6. Demà parlarem de l'Odissea.
7: A les 6 no, a les 8.
0: Ostres, què dius?
7: No, que és estiu.
0: Dormilega! Adéu, gràcies, Maria Pérez, Sergi Vives, Dani Expósito, que ha tornat a fer una mica de pràctica. Demà més històries. Adéu.
7: Adéu. Adéu.

0: efervescència i moviment protagonistes d'aquesta pulsió de la Gigi Ross, una injecció d'energia que portarà en directe en viu el pròxim 7 d'agost a Barcelona, al recinte del Parc del Fòrum, dins el Brunch Electrònic.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: Com esteu? Matí d'aquest dimarts d'estiu que continua endavant des d'ICAT. La calor que va agafant, embranzida, apreta més i més. I el ritme d'Olmes Monday, perfecte com a banda sonora del dia d'avui. Això és Delicate.

Una de les cançons que opten al Premi Cerveré d'aquest 2026, Maria Jaume refrescant l'ambient d'estiu amb festa i drama. Vinga, més festa de la bonica, demà ens ara d'aquesta explosiva aliança a les veus de Lady Gaga i Doce, Run One.

Doncs entre tu i jo compartim des d'ICAT la sensibilitat especial que transmet en Xico amb el seu You and Me Baby i surfejant més històries des d'aquest dimarts a ICAT amb el més petit dels BTS, Jungkook.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. ICAT. ICAT.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Sona la cançó que van sempre. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
1: Escoltes ICAT.

0: Jessie Reyes, amb una de les cançons que posen ritme i color al Mundial 2026, Illuminate.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.
0: I anem a recuperar una d'aquelles que ja és història i tant que sé, revivant des de cap la nostàlgia dels 80 amb la cançó amb la que va fer Diana, Curtis Blow.
1: Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose, but these here breaks rock your shoes. And these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.

Doncs, per no de caure, i que cada dia pugui ser especial, aquí teníem amb l'esperit positiu ben actiu l'Àlex Pérez, recordant-nos que passi el que passi, sempre poden venir dies millors. Doncs així, de la millor manera, seguim desdicat amb l'energia dels climes.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. I just love to say it.

L'artista que últimament és més TikTok que músic, Jason Derulo, seduint-nos amb el Sexy For Me i emocions a la mediterrània, compartint sa fusta mallorquina de mulet.

0: Sense futur, però amb actitud positiva i optimista, com ha de ser els Blue Nana amb No Future.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Ben motivats, posem rumb a les 11 amb l'himne, amb el que vol que el recordin aquest estiu a Calvin Harris.

0: Escoltes ICAT.
1: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Déu-n'hi-do, l'energia que porten aquest parell, Alok i Jennifer López, que em podria sortir malament, doncs absolutament res, eh? Més que ha demostrat que amb aquest Everything's Fine. Doncs molt i molt bé, continua la cosa des d'aquesta nova hora del dimarts, sentint la primera cançó en solitari de l'Arnau Bellué.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

veritat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

d'aquelles a la carretera, una cançó perfecta per circular, això sí, amb precaució pels nostres carrers i carreteres. Miles Smith i Niall Horan alegrant el teu trajecte en cotxe amb el Drive Safe. 11 del matí, 10 minuts, a l'altre costat de la curva ens espera una de les noves d'Ariana Grande, l'actriu i estrella del pop, amb la mirada posada en els sentiments des d'aquest I Made You Love Me.

Somebody to everybody, el primer tastet del que està per venir de la Paula, Paula Jornet, i amb aquesta energia que tant s'encomana arriba en Aicat, Saxeni i Sudaní amb la persiana.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat.
2: Aicat. Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Com vas camuflar la intenció?
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
7: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada...
8: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
7: De veritat?
8: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
9: És com Els Experts, però l'estiu.
7: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a iCat.

0: Doncs alegria, eh? Que no hi falti Mama Duixa, radiant positivitat pels quatre costats.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I arriba del rei, que ens arriba una cosa ben diferent, l'artista britànica del moment, brillant amb l'Skin and Bones.

L'últim grup del rock de casa nostra, Hipnosi, aquest divendres que els tindrem descarregant el seu nervi guitarrero al Festival Altacústic d'Altafulla. Vinga, més coses, 11 i 32 minuts, frenem ara una mica pulsacions, compartint aquesta sensual batxata de Se Tangana i Noti Peluso.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Swim, una altra cançó amb la que continuen fent grans onades aquest estiu al Big Bang Asiàtic BTS. I surfejant ara des de cap de les emocions funky dels dos artistes britànics Stormzy i Adele, units per primera vegada i amb molta química, amb 24 Hours.

0: que s'aturi el temps.
1: La proposta de Dancing Siskit amb els ritmes acalorats perfectes per aquests dies llargs de l'estiu. Va, que això no s'atura. Continua amb la música Dila i la Miller.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Abdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Abdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

confessant els seus pecats. Aquí teníem a Porrisol, l'última aventura musical del Terreny Inquiet d'en Red, i directes que anem a l'hora en punt al migdia d'aquest dimarts amb el ritme d'aquesta batxata del

Engega aquesta hora del divendres, del dimarts aicat, amb una d'aquelles que mai fallen de la Ludwig Band, els d'Espolla, que es faran un far aquest estiu de tocar en directe les seves cançons. La propera cita, aquest divendres, els tindrem a la Festa Major de Corbera de Llobregat. Vinga, seguim amb la celebració a l'amor i als sentiments, com millor ho sap fer Tyla. Is it love?

0: Xavito, reflexionant sobre el pas del temps i recordant-nos que, tot i els entrebancs, res és tan difícil. Doncs vinga, més talent local iCat, compartint ara el bon grup afrobeat que porta les seves cançons, Kelly Isaiah.
1: Jo

Doncs tot apunta, que el 2026 serà l'any per publicar el seu disc de debut, Dave Cameron, que ens va donar les primeres pistes amb aquest Wherever You Like. De la música de l'antiga, de l'antiga estrella Disney, un dels nous tracks i dels més disfrutables de Chloe

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Doncs amb una brisa suau que et farà volar lluny, molt lluny. Així sona amb Soc un bohemio.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: La cançó de l'estiu dicat. Va, més coses. Avancem ara amb música de l'enyorat One Direction, Liam Payne.

Després de patar-ho fora a TikTok, Joan Valens i Brei continueu fent grans moviments a la pista de ball amb el seu See You Dance. I diuen que qui busca troba, ho comprovem ara amb la nova cançó de l'Alfred García. Vine'm a buscar.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: de Flasha i Flasha Scream, aportant una mica de màgia musical d'aquest dimarts amb aquesta romàntica bachata. I últims, gairebé cops de cua d'aquesta hora que compartim amb el ritme boom-bap de Pojoli Lluc.
1: Juguen amb els dits, dec, dec, van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec, jo només vull

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Una dona que té superàvit de talent i que ens ha fet tocar la glòria amb cançons com aquesta, Olivia Rodrigo, més viva, més desperta que mai amb el Drop Dead. En Marc Xaicat, una hora més del dimarts, que avança amb el nervi guitarrero dels Sodi.

0: divertits, roquers, i sobretot molt benvinguts. Aquí teníem el nou goig de cançons de Dan Preu i el Comboi. Cançons que descarregaran el pròxim 1 d'agost en directe a la Cavernada Fest de Falset.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Abans, aquest dissabte, el Cant i la Font, el concert de Fades.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo a un metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Hi ha gent que s'estima més els gats.
5: Els gats realment et donen molt d'amor.
4: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
6: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
4: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
2: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Retrobem en iCat amb aquesta sensual i íntima proposta de Lolo Suay, demostrant la seva elegància amb el Holding On. La cosa que continua endavant amb els sentiments que de vegades costen d'expressar en paraules, amb la nova cançó dels Amics de les Arts.

0: iCat, l'estiu sona diferent.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant, amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nedar. Digue'm covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

celebrant l'amor aquest cop amb les úniques paraules de part de Xanguito i Joan Rovira. Sempre t'estim i sempre a favor, eh? I cap de les cançons del nen més gran del pop actual, de Kid Laroi.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

força dels sentiments amb el celebrat pop rock de guitarres de Leslie Casalpolen aquest divendres que teniu l'oportunitat de veure-les en directe a la Festa Major d'Igualada. Va, que anem buscant les dues, amb dues de les ments més inquietes i innovadores del moment, Catriel i Paco Moroso. Dime, dime.

Dominic Fike amb el The Great Pretender, una altra bona lliçó musical que suma el seu repertori, aquest talent apadrinat per primeres figures com DJ Khaled o Billie Eilish. I la cosa que continua endavant, camí de les dues, amb la finíssima elegància d'Olivia Dean, Nice to Each Other. Here.

0: pausa.
1: Els millors moments a ICAT.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Avui a pausa ens situem de nou en el camp de l'humor, però parlem amb una persona que no està en això de l'escena de l'stand-up comedy de Marc Serrats, de la Charlie B, de Magí García, aquesta stand-up comedy barcelonina. Ell tenim la sensació que va molt per lliure. L'heu vist durant anys a la Ràdio Pública Catalana amb el Búnquer, el veieu ara lluint un set preciós a la Renaixença, i tot plegat amb un origen que ens porta al cor de Catalunya, a Osona, al món del teatre amateur i a un desencantament amb l'Institut del Teatre, que aquest és un tema que vull tocar de prop amb el nostre convidat, que em ve molt de gust. Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: Et diré ole tu, i potser no pilles la referència, o sí que la pilles?
3: Ole tu.
2: Ole tu. La pilles o no?
3: La pillo.
2: Vale. Doncs ole tu, per ser cada dia aquí al meu costat. Comencem.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I avui dediquem el programa a aquelles persones que dieu territori com a eufemisme de país o, ojo aquí lo que diré, Catalunya. Benvingudes a pausa.

0: Tenim assegut al sofà de convidats el senyor Lluís Juglar Calvés, a.k.a. Peyu. Peyu, bon dia, com estàs?
1: Què tal, com esteu?
0: Estàs content o què?
1: Bé, sí, molt content.
0: Puc explicar la interioritat?
1: Molt content dintre del que podem estar contents els catalans, diguéssim.
0: Els catalans i que som Liverpool ara mateix.
1: Exacte, plou molt, tu.
0: Plou massa, plou massa. Ja prou, no?
1: Sí, prou, ja està.
0: Embassaments plens?
1: No, ho dic perquè si era perquè els pagesos estiguin contents, ja estan enfadats un altre cop perquè plou massa, diguéssim.
0: Bueno, estan enfadats sempre. Sempre. Avui parlem de Mercosur, en algun moment.
1: Home, doncs enfadat sempre.
0: Ho traurem, per tant, enfadat sempre. Escolta'm una cosa. Explico què ha passat aquest estudi des que has arribat.
1: Sí.
0: T'han trucat 3 o 4 vegades.
1: Ah, sí? Ah, sí.
0: T'han trucat moltes vegades.
1: Sí, sí.
0: Potser exagerat, però 2 segur.
1: Sí.
0: Estàs tot el dia connectat?
1: Estic bastant, malauradament, connectat tot el dia perquè estem gestionant uns quants cristos alhora. Sí,
0: sí, uns quants, que són quants? Renaixença, que són formatges, que són cabres, que són... Què més?
1: Teatre,
0: amb l'Albert Pla.
1: Dues filles.
0: Dues filles, que els nens es gestionen també.
2: Sí, no, i són un cristo més.
0: Sí, són un cristo gros.
1: Dels grossos.
0: En fi, i posarem música al dia. L'altre dia vaig parlar amb aquest senyor que tenim assegut aquí per demanar-li músiques, amb en Peyu, i quan et vam demanar música, ens vas dir Albert Pla, que sonarà, Quimi Portet, que sonarà, Pobeses, que sonarà, i també em vas dir, m'agrada molt la cortineta del 3CAT. T'agrada molt. O sigui, és cançó preferida recent, no?
1: Ara mateix sí. És la que tinc més al cap. Sí.
0: Tu recordes què et vaig prometre?
1: Què?
0: Et vaig prometre
1: un remix d'això. Sí, és veritat que ho vas dir.
0: Te l'he fet.
1: Sí o no?
0: Sí.
1: A veure?
0: Escolta'l. Creació d'aquest matí.
1: Home.
0: Espera, espera. Ara és guapíssim el que he fet aquí. T'ha descompassat una mica?
2: Sí, una mica.
0: Però ara mira. Quina fantasia, eh?
1: Bé, aquí. Sí.
0: I ara ve el subidón. Ara és el moment.
1: Ja estem al pòdium, aquí, eh?
0: Què t'ha semblat?
1: Home, això està bé, no? Sonant a totes les discoteques de Catalunya.
0: Jo trobo que sí.
2: Jo crec que és el pitjor que he sentit mai.
0: No, escolta, ho he fet amb un programa que tenim d'àudio, que és rudimentari.
2: Però això té molt de mèrit.
0: Bueno, té bastant de mèrit.
1: Això és una maqueta. Estem en el terreny de la maqueta. Treballem una mica. Anem a buscar un productor ben parit, posem una mica de màrqueting
0: i
1: l'any que ve ens fem milionaris.
0: El 3CAT hi posi de la seva part?
1: Bueno, el 3CAT...
0: Saps que hi ha molta pasta.
1: Sí, home, de la seva part saps que hi posarà. Que et demanarà el 50% de lo que guanyis amb aquesta cançó.
0: Els drets, sí, sí, sí. No, però no pagarà, vols dir que no pagarà un productor, sèrio?
1: Jo crec que no.
2: Ostres, però creieu que aquesta sintonia petita te l'està cobrant algú?
1: Què vols dir?
0: El sorollet?
2: Sí.
1: Jo crec que li van pagar amb la persona que la va fer i els drets són de 3CAT.
2: Si no s'està fent d'or, eh?
1: Si no és impagable.
2: Home, a cada hora...
0: La de Netflix, la d'Apple, la de tal... T'imagines que cada vegada que algú clica una pel·lícula, una sèrie...
2: Clar, és que tens la vida resolta.
0: El paio, la paia cobra. No, això seria molt guapo fer això.
1: No. Cobren un cop i normalment quan més gran és l'empresa, menys cobra aquesta persona.
0: Sí. Escolta, Peyu, dèiem, Osona, la teva Osona natal... Territori, he dit territori.
1: Has dit territori.
0: Sembla un western, això. Els índios controlant el territori Comanche, és territori, posant l'orella a la via, veiem si ve un... Com n'hi deien, el cavallo de acero, no? Si ve el tren. Què ens passa amb aquesta classe eufemisme, per no dir Catalunya, collons?
1: Bueno, jo crec que algú va posar-ho de moda intencionadament, algú que la paraula Catalunya li molestava, i llavors es fa servir aquesta paraula que el trobo idiota completament. Parlem del territori, no? I és com, escoltin, ja té un nom aquest territori, que és Catalunya. Fixa't que els espanyols no parlen mai de territori, i si parlen de territori sempre posen espanyol a darrere.
0: Sí.
1: És veritat, això?
0: Sí,
1: el territori espanyol i tal...
0: Catalunya com a territori espanyol.
1: Exacte, però no diuen mai el territori. No. Com a tal, no té cap sentit.
2: He de dir que no sé per què el territori a mi em sona més com a... Sí, per exemple, com a barcelonina, quan es parla del territori penso, no, el territori és com per allà.
1: Sí, això és el que han aconseguit, diguéssim, que la gent que viu a Barcelona, la capital, en comptes de quan parlen del seu país, que és Catalunya, tinguin aquesta imatge com del territori, no? I és com, aquest territori ja té un nom.
0: Jo soc de Sabadell i convindrem que és una ciutat que també està bastant al mapa, diguéssim, del centralisme, però igualment jo sempre assumia un ser territori. Jo vull que... Sí, vull ser menys.
1: Jo, em sap greu desil·lusionar-te, però la gent quan diu territori no crec que pensi en Sabadell,
0: ja et dic. Terrassa, potser. Escolta, ets humorista.
1: Sí.
0: Però també ets molt actor, Peyu.
1: Sí.
0: I aquí hem de parlar de l'humor i la cultura. Atenció, el que vinc... Ara, el primer és molt totxo. El primer és reflexió.
1: D'acord.
0: Aquí convidem sovint humoristes, n'heu vingut molts. I una de les qüestions que sobrevolen en aquest programa sempre és si l'humor està considerat cultura per la gent del món de la cultura. Vale? N'hem parlat, en vam parlar les primeres setmanes de programa, juraria que eren, amb l'Ignasi Taltavull, sí, que és un humorista que celebro cada dia perquè m'encanta i que és una molt bona persona, i va dir això, t'ho llanço i a veure què en penses. Aviam. L'humor és cultura?
3: Jo la considero cultura. No sé per la gent que es dedica al periodisme cultural si ho és. Vosaltres convideu còmics i ho agraeixo molt, i gràcies per convidar-me. Però després, quan es parla de la cultura, o els programes aquests culturals on tothom és superguai i s'agrada molt, clara vegada hi ha còmics convidats, o els minuts finals de l'informe, els 30 segons que es dediquen a la cultura, sí, als telediaris.
0: Exacte, que ja són...
3: Ja és molt poc. Que ja és un percentatge molt mínim.
0: Percentualment és una merda. Sí.
2: Ja és com un... per cert, que sapigueu que...
3: Sí, exacte, que és com de... Bueno, ja que ens queden aquests 30 segons...
0: Habitualment són nova versió de les Tres Germanes de Chekhov, s'ha estrenat avui al Teatre Lliure, no sé què, però Irene Minova s'estrena el seu nou especial de comèdia.
3: Mai.
0: Això no.
3: Mai.
0: Això no passa.
3: Mai. Vale. Mai.
0: Tornem a ser en directe, Peyu.
1: Comparteixo perfectament, sí.
0: L'Ignasi afegia una cosa, deia. Ja ens va bé estar fora d'aquest focus, perquè si no tindríem crítics de teatre que vindrien a tocar-nos els collons. Sí. No? A tu què et sembla això? Perquè clar, tu estàs al teatre, després en parlem de l'espectacle.
1: Sí, a més jo estic en un terreny una mica intermig, perquè tots els espectacles d'humor que he fet sempre els hem dotat d'una dramatúrgia. No he fet mai stand-up com a tal.
0: Mai, eh? Sí. No has provat mai text així?
1: El que s'hi semblava més era el meu primer espectacle, però ja tenia una dramatúrgia molt, molt fina i molt prima, que era jo que feia de tècnic de so i estava esperant el monologuista, i mentre no arribava el monologuista anava parlant.
0: Ja hi havia una narrativa allà, sí.
1: Ja hi havia una excusa argumental. I cada vegada l'hem anat complicant més, perquè m'agrada molt, perquè m'agrada que les coses tinguin un inici, un nus i un desenllaç, a part d'explicar bestieses pel mig. Tot i així, estic d'acord amb l'Ignasi que en el sector, sobretot de la crítica cultural i tal, no han vingut mai, no, ni se'ls espera, diguéssim. I a vegades em molesta una mica perquè, per exemple, ara estem fent Hamlet amb l'Albert Pla, que és una comèdia, i és un espectacle purament teatral. Jo faig d'actor, estic interpretant un personatge que es diu Josep Maria, i l'Albert també en fa un altre.
0: Hi ha una escenografia.
1: Hi ha una escenografia, una dramatúrgia, i un nus i un desenllaç, i tot és una obra de teatre amb totes les lletres. Però, bueno, com que se't posa l'etiqueta d'humorista, diguéssim, ja representa que no pot ser actor.
2: És que potser és una mica conspiranoic, però pot ser que els mitjans tampoc no s'interessin per això, perquè a l'haver-hi sempre com un punt de crítica social diuen, aquí ja no ens mullem, perquè... No, com... Fer publi de Maricel està molt bé perquè és una ficció, però potser parlar de l'espectacle del Peyu, en el que igual em fot falques de crítica social, política i tal, em rento les mans i no en parlo.
1: No sé si han anat tan enllà, no ho sé.
0: Home, us heu fet pesats amb la promo, eh?
1: Sí, no?
0: N'heu fet molta promo i l'heu fet aquí, a la casa, a la nostra.
1: Però és que és un teatre molt gros, eh?
0: Són
1: 3 mesos, eh? Era o fotem molta promo...
0: Són 1.200 persones cada dia.
1: Sí, senyor, i estic supercontent perquè estem omplint cada dia i també era un repte. La gent a vegades els dona la sensació que tot és molt fàcil i nosaltres portàvem molts mesos treballant en aquesta estrena i aquesta temporada al Coliseu. Perquè tot i que l'espectacle estigui molt bé i tal, hi ha una feinada darrere per omplir 3 mesos al Coliseu.
0: Justament que en Peyu doti els seus espectacles d'una dramatúrgia, d'una escenografia, d'un ús i un desenllaç i etcètera, és perquè, Peyu, tu, la teva primera relació amb els escenaris, amb els escenaris, és justament això, no? Teatre.
1: Sí.
0: És Osona?
1: A Osona.
0: Un amic?
1: No, és Osona, no sé exactament. Bueno, és... Jo sempre havia fet teatre amateur, llavors m'agradava aquest món, i un estiu amb un meu col·lega, en Roger Codina, que actualment és el realitzador ha estat el realitzador del Búnquer i actualment és el de la Renaixença, ens vam liar un estiu, teníem 14 o 15 anys i vam dir, què fem aquest estiu? I vam demanar les claus del teatre a Sant Hipòlit, ens vam tancar allà al teatre i vam crear un espectacle que es deia Quisca Quisca, que era l'escenografia era un vàter a l'escenari i eren 10 esquetxos de 10 vàters famosos de Catalunya, el vàter del Camp Nou, el vàter de PortAventura i tal, i allà passaven coses.
0: Què passava al vàter del Camp Nou?
1: Hòstia, no ho recordo. Ja hi havia una discussió de que havia anat a buscar uns frankfurts allà amb la noia dels frankfurts i...
0: Ah, vale, però era més prosaic, no hi havia de sobte el president del Barça.
1: No, eren gags de quotidianitat, col·loquials, he anat a demanar frankfurts i la noia m'ha dit no es queden, i llavors m'emprenyava i deia, hòstia, però com no et poden quedar frankfurts? Si quants assients hi ha al Camp Nou? 97.000? Doncs car de 97.000 frankfurts, ja ho saps la gent que tindràs aquí.
0: Si el veiessis ara, si et veiessis, et tornessis d'espectador i et trobessis amb aquest espectacle...
1: A veure'l.
0: Què creus que en diries, sortint del teatre?
1: Jo, si veiés dos nanos de 15 anys fent això que vam fer nosaltres, aplaudiria amb les orelles.
0: Sí, eh? I tant. Dir, no estàs ben orgullós.
1: O sigui, no és el millor producte teatral que he fet a la meva vida, però segurament és el més genuí i dels més originals. I fer-lo amb 15 anys té un valor excepcional.
0: Bueno, perquè tirar una cosa endavant com aquesta amb 15 anys, és sí. Veritat que ja no només a nivell de guió i de concepte i d'escenografia, sinó poder-ho fer, aconseguir un teatre.
1: Bueno, no? després hi havia això, no? Hi havia el procés de que nosaltres mateixos el veníem i hi havia una eina que la gent jove ja desconeixerà, que era el llistín telefònic,
0: sí,
1: que era un llibre immens amb tots els telèfons. Llavors, nosaltres dos anàvem buscant telèfon de Sant Miquel de Balenyà. Vinga, truquem. Hola, mira, som dos nois que hem fet una obra de teatre, si voleu que vinguem a actuar per la Festa Major i tal. Quant cobreu? No ho sé, què ens pagaríeu?
0: Vau anar-hi, Sant Miquel de Balenyà?
1: Sant Miquel de Balenyà vam anar-hi, sí.
0: I ara estàs treballant pel grup Balenyà?
1: Sí, sí, sí.
0: Has vist, eh?
1: Supostos diferents.
0: Sí. Puc entendre que sí. Hòstia, sí, sí. Doncs mira, m'inspira això, perquè justament amb 15 anys no m'imagino dos xavals ja fent com una mena de... un prototip, diguéssim, de companyia teatral.
1: Era això, i llavors ens vam tirar a l'audiovisual de la mateixa manera, i fèiem un programa per televisió d'Osona quan en teníem 17 o 18, que jo feia de presentador i el meu col·lega feia de càmera, i jo feia de producció i em vaig inventar un nom que era Marc, i quan trucava per gestionar, mira, vindran a gravar uns nois, un que es diu Peyu i un càmera que es diu Roger, jo sóc en Marc de producció i tal, i llavors arribàvem allà nosaltres dos sols, bueno, en Marc avui no ha pogut venir, però veu parlar això i tal, sí, perfecte, doncs vinga, gravem.
0: Mateixa veu.
1: Sí, la mateixa. No m'esforçava ni a canviar la veu, jo crec.
0: Sí, bueno, per telèfon. Escolta, vens al Teatre Amateur, com has dit, m'interessa molt una història que m'han explicat,
1: sí,
0: que no sé a on, ben bé d'Osona, fèieu els Pastorets per aconseguir pasta,
1: sí,
0: per fitxar un director professional.
1: Això hi va haver... Jo vaig enganxar aquesta època, de la meva adolescència, que m'interessava el teatre, amb diferents grups de teatre a Osona. A Sant Hipòlit de Voltregà hi havia molta cultura en aquest sentit, a Manlleu també, al Teatre Centre de Manlleu, i hi va haver un moment, que no sé de qui va ser idea ni a qui adjudicar-la exactament, però que amb els cèntims de la companyia amateur, que la gran majoria venien de les funcions dels Pastorets, que això ha passat sempre perquè és quan omples, perquè és quan hi ha més pastors i més d'allò, i venen totes les famílies a veure els Pastorets, pues agafaven una part del pressupost i deien, hòstia, pues mira, anem a fer una comèdia, anem a fer un vodevil, anem a fer el que sigui, i els actors són tots amateurs, que som nosaltres, però el director que sigui professional, no?, i el contractem. Llavors almenys sabies que allà hi havia un tio que la tocava i sabia de què anava. I era una gran escola per aprendre, no? Tu anaves allà a passar l'estona, diguéssim, però hi havia un tio que t'indicava com fer les coses amb un criteri.
0: Hem parlat moltes vegades d'això, de la importància del teatre amateur. Hem parlat amb aquest focus de Sabadell, que com que ja ho sabeu...
1: Gran escola.
0: Sí. L'escola del Centre Sant Vicenç i de la Faràndula, que són gent que justament han arribat a la tele via aquests grups de teatre. Sí. No pas passant per l'Institut del Teatre necessàriament.
1: No, evidentment l'Institut del Teatre no és l'únic camí, però és igual que en els mitjans de comunicació. Vull dir, jo he estudiat comunicació audiovisual, sí, però què ha servit més per la meva carrera? Els 4 anys de comunicació audiovisual, o quan amb 14 anys ens anàvem a Ràdio Voltregà els divendres a les 12 de la nit a fer un programa?
0: Picar pedra, eh? Aprendre l'ofici.
1: A sortejar, a fer un concurs, a sortejar un videoclub i a pactar trucades amb amics nostres perquè no trucava ningú, evidentment.
0: Era un concurs aquests amb pantalla darrere?
1: Era un concurs...
0: Això que feia el Germán, saps lo del Germán?
1: Sí, no
0: era això.
1: No.
0: Això és mític, eh?
1: No recordo de què era el concurs que fèiem a la ràdio. Sé que vam arribar a un acord amb el videoclub del poble i regalàvem poder llogar una pel·lícula gratis.
0: Fuà, nen.
1: i...
0: Bueno, ja és molt, eh?
1: Bueno, estava bé a l'època.
0: Et soluciona una tarda.
1: Exacte, i llavors, com que no ens escoltava ningú, havíem de pactar amb amics nostres. Pep, truca el divendres a les 8:30, que d'allò.
0: No va trucar el Marc, el productor?
1: No va trucar.
2: No va trucar mai. I, Peix, tu com recordes com aquest moment de la teva vida? Perquè em fa la sensació, escoltant això, que tu ja des de petit has fet coses d'adult.
1: Sempre. Perquè sempre he conviscut amb adults, perquè sempre he anat amb gent més gran que jo, per un cert... estava a casa una mica desatès, diguéssim, perquè els meus pares treballaven molt, tenien un restaurant i estaven al restaurant.
0: Cal Peyu,
1: correcte. Llavors teníem uns veïns de Sabadell, precisament, la Carme i el Simon de Sabadell, que eren un matrimoni gran,
0: macos,
1: que tenien una casa a Masies de Voltregà i passaven els caps de setmana i els estius allà. I llavors a mi, amb aquesta gent, em cuidaven molt perquè els meus pares hi eren poc a casa i clar, jo tenia escenes de, amb 7-8 anys, anar amb aquest senyor que en devia tenir 70 a veure el futbol a Manlleu, em passava a buscar un altre que es deia Florenci, que en tenia 80 i pico, que anava amb uns caminadors. Me'n recordo d'una escena meravellosa, que és que primer, abans d'anar a veure el futbol, paraven a un bar a fer el carajillo, sí. I jo era petit i per no entrar al bar em deixaven 10 minuts al cotxe. Jo estava 10 minuts al cotxe esperant que fessin el carajillo, llavors acabaven i ens anàvem a futbol.
0: Joder,
1: sí, sí.
0: Això de deixar un nen al cotxe.
1: Clar, tio, com vols que no se't a la imaginació no... Sí, estàs 10 minuts esperant que uns avis acabin de fer el carajillo. És,
0: em sembla fantàstic. Per cert, d'allà aquí, d'allà, a ser en Peyu,
1: sí.
0: Perquè ets en Peyu.
1: Sí, sí.
0: I perquè en Peyu s'ha fet famós.
1: Sí.
0: Tu que ets una persona molt de perfil baix, pel que entenc,
1: sí.
0: Que tu que t'agrades estar a casa teva...
1: Això és el que m'agrada més del món.
0: I entrar les cabres i fer formatge, sí. I tal. Tu com portes la fama?
1: Bé, molt bé, i el que digui una altra cosa és idiota. Aviam, la fama només aporta coses positives.
0: Sí, no t'atabala, no t'agobia.
1: Sí, clar, però en què... O sigui, ho parlàvem l'altre dia amb l'Albert Plaixo. Si has estat mai hospitalitzat, per exemple, i estàs en un moment delicat de la teva vida, i et ve un infermer o qui sigui i et reconeix, hòstia, Peyu, soc superfan teu, gràcies per la feina que fas, m'alegres el dia, tal, no sé què, no pateixis que et cuidarem, i això quin problema té la fama aquí?
0: No, això cap ni un.
1: Hòstia, és que només són coses positives. Evidentment que hi ha gent pesada, que carrega, que a vegades tens la sensació d'entrar a un lloc i de dir, hòstia, a mi m'agradaria que em tractessis exactament igual que un altre i que no em miris diferent o em tractis diferent. Però, hòstia, em costa molt trobar-hi coses molt negatives, en general...
0: Estic pensant en aquest infermer deixant morir un senyor del costat.
1: Sí, home.
2: Perquè no és en Peyu.
0: Perquè no és en Peyu. En Peyu, que tingui molts anys de vida, que m'alegra el dia, aquest senyor jo no sé qui és.
1: Exacte. Passa res, no?
0: Per cert, estàs fent humor amb una persona que també és una rara avis, diguéssim, de la cultura, que és una persona que també li agrada molt estar en la seva, que és l'Albert Pla.
1: L'Albert.
0: I que també gasta un humor molt particular. Llavors, avui estava pensant jo, i abans ho deia l'entradeta, deia, no formes part d'aquest grupuscle que jo admiro i estimo infinit, de Magí, de l'Ignasi, de la Charlie, etc.
1: Hem nascut de maneres diferents.
0: Sí. I vull preguntar, perquè ells fan humor des de Barcelona, gairebé sempre. Vull preguntar, hi ha un humor de comarques versus un humor de Barcelona? Existeix un humor més... És que no hi vull dir rural, més que humor, fora de Barcelona.
1: Jo crec que hi ha referents diferents, diguéssim, i ja et dic que per mi, ostres, jo tinc molt mamat, clar, pensa que jo feia els deures al restaurant al costat d'uns senyors que jugaven a la botifarra, no? Llavors, que això a Barcelona és més difícil viure-ho de petit i tenir aquests referents. Llavors hi ha tot un públic a Catalunya, al territori català, que viu a pobles i suposo que s'identifiquen més amb aquest tipus d'humor perquè fa servir els mateixos referents. Però vaja, al final hi ha coses de l'humor que són universals, eh? Vull dir, a mi hi ha coses del Magí, del Tabull, dels Serrats que em fan molt riure.
0: Home, no, i tant. Els Serrats ens ha explicat alguna vegada de sortir apedregat de llocs, no?
1: Clar.
0: Te'n vas a un poble que potser desconeixes una mica les interioritats o les vicissituds que viuen aquella gent i potser van enriquits a les 7 de la tarda.
1: Exacte.
0: Perquè és festa major.
1: Els pobles s'han de conèixer.
0: S'han de conèixer.
1: I només et respecten si ets d'un altre poble. Sí. Si ets d'una ciutat, és difícil. Yeah.
0: Perquè hi ha gent que es pensa que les coses que la gent es fica pel nas només es fan a Barcelona.
1: Passa que
0: pobles es fan molt, també, aquestes coses.
1: Aviam, jo fa molts anys que intento desvincular la figura aquesta que el del poble és el tontet, que és una cosa que en humor sempre havia passat, no? Que llega el pagèset i tal, que no sap de què van les...
0: Gila, ho feia, gila.
1: Exacte, i al final és, bueno, tio, hi ha gent que... hi ha gent molt vàlida i que us passa tres pobles, diguéssim. Mai millor dit.
0: Posem
1: que... és una rivalitat sana, eh? Vull dir que hi ha gent que a vegades pensa que ho dic en sèrio, tot això. Vull dir que hi ha gent... Oh, ara que estic fent temporada a Barcelona, sempre criticant a Barcelona, però mira quan has de fer teatre, bé, vens a Barcelona. Home, evidentment, senyor, vull dir, tranquil.
2: Bueno, és que vull dinar, també. Vull poder pagar el lloguer. Viure.
1: Exacte, i que és una rivalitat que és com, jo què sé, ser del Barça o del Madrid, o vull dir que jo crec que és una rivalitat sana que la gent de poble s'enfronti a la gent de ciutat i viceversa.
0: Sí, sí.
1: Ja està, jo movent-me per aquí faig molt riure, segurament, també. Vull dir que no...
0: Tu va pensar que fa aquest amb xiruques.
1: No, exacte. Sobte, bueno.
0: No són xiruques.
1: No, són unes sabates que són...
2: Bueno, és com híbrid, no? Sí, no acaben de ser bambes, però tampoc no són xiruques del tot.
1: Perquè com que he d'anar a Barcelona i a casa... Doncs,
0: llavors arribes a casa i trepitges fang.
1: Porto un híbrid.
0: I posarem música. I la primera cançó no podia ser de cap altra que... aquest senyor, que es diu Albert Pla. Això és el seu primer disc, any 80... 89?
1: Fa 30 anys que fa música, sí.
0: I aquesta es diu La nana d'Antonio. Aquesta lletra és un disc de debut, això. Jo vull deixar-ho aquí sobre la taula. Escolteu.

0: distància com no ho feia cap macarra quan hi ha amor. Va bé el treball.
1: Tinc un projecte vital a la vida, Peyu, que explicaré, que és que quan els meus fills es facin grans,
2: sí,
1: els hi posaré aquesta cançó per subratllar que no, això del bé i el mal és una
2: falàcia. Relatiu, és relatiu.
1: Oi?
2: Sí, sí.
1: Mira l'Antonio. És veritat, explotant senyores, prostitutes.
3: Però bé.
1: Però cuidant-les, perquè després em vindran de pitjors. Bueno, em sembla una lletra molt inspiradora, aquesta de l'Albert, i recordem que la va escriure amb 23 anys,
2: sí, sí,
1: l'Albert
2: sí.
1: Pla, aquesta lletra. Vull dir que estàs treballant, Peyu, al costat de... Vaja, quin tros d'home.
2: Home,
1: quin tros d'home.
2: Un mestre.
1: A més, està fort, el tio.
2: Sí, es conserva molt bé, va amb bici, és un tio... Hòstia, jo he pres moltes coses amb l'Albert i amb el Quimi. El fet de relacionar-me sempre amb gent més gran,
1: sí,
2: hòstia, té aquest avantatge que et porten 20 o 30 anys d'avantatge i aprens moltes coses.
3: Però hi sents que t'has perdut coses? Tipo, perquè a mi m'ha passat d'anar sempre amb gent més gran i tal, i com que el procés madurativo és més de pressa, i jo m'he perdut coses, tipus d'enrotllar-me molta penya, sí, sortir molt, no sé
2: sí,
3: què.
2: Sí, sí, jo recordo, per exemple, la meva època a la universitat de comunicació audiovisual, que tothom ja estava molt centrat en, bueno, fer Erasmus i anar a viure la vida.
1: Dijous universitaris.
2: Jo no sé per quin collons de gent estic creant projectes des de que tenia 12 anys. Sí que a vegades tens la sensació de dir, hòstia puta, és que no he parat mai. No he parat mai a fer una cosa d'oci, a gaudir-la, perquè sempre he tingut la sensació de que si parava perdia un tren, no? Jo quan estava estudiant comunicació audiovisual ja estava pensant, i la majoria de dies no hi anava perquè anava a veure estudis de doblatge aquí a Barcelona, començava a fer doblatge, ja volia treballar mentre estava estudiant, i sí, sí que a vegades tinc la sensació, bueno, però clar, la vida n'has de triar una o triar l'altra. Yeah.
1: Ets com una barreja entre una persona absolutament absorbida pel capitalisme, no? S'ha de produir,
2: sí,
1: i el senyor Esteve, de l'auca el senyor Esteve.
2: Sí.
1: A botiga, no?
2: Sí.
1: És molt català, això que
2: dius. És molt català.
1: És molt català.
2: Sí, sí, sí. També estic... estàs lligat pel sistema, eh? Jo produeixo moltes coses perquè tinc una empresa que has de mantenir una estructura i una gent, no? Som 7 treballadors.
1: Parles de l'empresa audiovisual.
2: El Corral de l'Humor, sí, vale. La meva productora.
1: Perquè després tu en tens una altra, bueno, tu i la teva parella.
2: Xicota, tenim les cabres, diguéssim. Però vull dir que generes molts de projectes que jo a nivell personal no treballaria tant a vegades, però tens la necessitat de generar molts projectes perquè has de mantenir una estructura que no la vols perdre tampoc, perquè gràcies a aquesta estructura has pogut fer els projectes a la teva manera i com tu has volgut.
1: Clar, clar, clar.
2: I estàs una mica agafat per aquest sistema que és una mica mal parit, diguéssim.
1: És una roda. Com selecciones tu la gent que treballa amb tu? Fas càstings?
2: No.
1: Hi ha passió per algú?
2: És una loteria i toco fusta perquè he estat molt de sort. Tinc un equipàs.
1: Jo què sé, el Xuriguera i el Fageda.
2: El Xuriguera i el Fageda els selecciono perquè jo, quan tenia 14 o 15 anys, eren la meva referència.
1: Teatre Garrilla.
2: Hòstia, jo havia rigut com un boig amb 14 o 15 anys veient-los amb ells. I llavors són gent que hem anat coincidint i els he anat seguint tota la vida, i feia molts anys que tenia ganes de fer alguna cosa amb ells, i ara s'ha donat l'ocasió.
1: Doncs escolteu això.
4: En Peyu, per mi, primer de tot, és un client. És un client que em compra vi i tinc una relació comercial amb ell. Vull dir, això és per mi el més important. Aquestes últimes obres que ha fet, els he anat a veure. Les del començament no hi havia anat mai. Ja sabia qui era i tot el que vulguis, i, ostres, hi coneixia la seva trajectòria, però no havia anat al teatre a veure-ho. I ara hi he anat i dic, ostres, noi, molt bé, molt bé, molt bé aquest nano. Punta maneres, eh? I en Peyu a mi m'agrada perquè és un tio pràctic. És un tio empíric, vale? És creatiu, eh? No us penseu, eh? Però és un tio que fa anar les mans, o allò que té al cap ho sap portar a les mans, que això, veus, jo això no ho sé fer. Jo el que tinc al cap ho porto, no us ho vull dir, ho porto.
1: Aquest últim gag d'en Xuriguera, una abraçada a Carles, és 100% això que deies, Teatre Garrilla.
2: Sí, 100%. Completament. El Xuriguera, hòstia, jo també l'admiro molt. És un clown meravellós.
1: És que és això.
2: Ostres, el Xuriguera el fots en un escenari sense dir res i a mi em fa molt riure.
1: Sí, sí, sí. Escolta'm, també l'hem demanat pels moments de pausa a en Xuri. Tu en tens, ara que hi penso? Tu t'atures en algun moment de la vida? Aquest programa es diu així per alguna cosa.
2: Mira, ho dèiem amb l'Albert també l'altre dia, el meu moment de pausa és l'espectacle, o sigui, el dia de bolo.
1: Hòstia, és guapíssim això com a relat.
2: El dia de bolo és el dia de festa, tio, perquè és el dia que estàs allà al teatre, no has de gestionar criatures, no has de gestionar trucades, negocis ni res, et tanques a fer el que més t'agrada del món i és divertidíssim. I l'Albert diu, bueno, uf, i Catalunya encara és una llàstima perquè pots tornar a casa. Diu, quan fas bolos per Espanya, que llavors tens l'hotel, aquell llit fet i tal, i estàs aquell moment de desconnexió, és sensacional.
1: I tant. A la Xuriguera li hem demanat també pel seu moment de pausa.
2: Xuriguera.
4: Hola, bona, sóc en Carles Xuriguera i Ostenc, de Torroella de Montgrí, tot i que fa molts anys que visc al Vallès Sobirà, i sóc col·laborador de la Renaixença, viticultor, avicultor, faig pa i també faig teatre amb en Fel Feixedes, que és una de les coses que potser he fet més en aquesta vida. Teatre amb en Feixedes. El meu moment de pausa durant el dia estan als extrems. Tot i que es diferencia l'hivern de l'estiu, perquè jo l'hivern, o sigui, en aquests moments tinc el moment de pausa a les nits, cap a partir de les 9, les 10, doncs jo ja em recullo amb mi mateix i amb els meus llibres. I després de bon matí molt d'hora, també em torno a despertar i el que faig és agafar els meus llibres. A l'estiu tot canvia, perquè a l'estiu de

0: No, amb els anys, vull dir, fa molts anys que viu...
1: Sant Llorenç Savall.
0: Sant Llorenç Savall. I tu també, tu és una cosa de Peyu, també has fet, tu ets de Muntanyola.
1: No, jo era originari de Masies de Voltregà.
0: Masies de Voltregà.
1: Teníem el restaurant i fa 15, des del 2010 que visc a Muntanyola.
0: Bueno, per qüestions accidentals, empresa, de terreno...
1: Per qüestions de que, ja, quan ets d'Osona i t'independitzes, pots anar a parar als voltants del teu poble, no cal que... resideixis a Masies de Voltregà, està a un quart d'hora de Muntanyola.
0: Però sí que us diré una cosa, oients, que us voli el cap. Sí. Tot això té relació amb un esport molt noble que es diu horseball.
1: És veritat.
0: Això em sembla collonant. Mariona, horseball.
2: És aquest hockey que van muntat de cavall?
1: És bàsquet a cavall.
2: Què?
1: Una altra història.
0: No, em sembla... o sigui, d'esports minoritaris, jo en soc molt fan, molt seguidor. Sí. M'agrada especialment el hockey subaquàtic perquè n'he vist a la meva vida... I és un puto drama, perquè, clar, si no posen càmeres a baix, tu com a espectador només veus gent
1: clar,
0: que
1: s'hi
0: respira. Però el horseball no l'he vist mai, m'interessa.
1: Horseball és bàsquet a cavall i jugava la meva xicota i havia jugat tota la vida. Llavors, quan buscàvem un lloc per anar a viure, vam anar a Muntanyola, que vam trobar una casa on hi havia bosc on poder tenir els cavalls. I els cavalls en teníem dos, vull dir que ningú es pensi que tenim una hípica, diguéssim, dos cavalls, que ja no tenim.
0: Però sí, es va morir.
1: No, els vam regalar perquè no, és que no teníem temps.
0: I ella no juga a horseball, entenc ja.
1: Ara ja no. Jo, llavors els fèiem servir per anar a muntar i sortíem d'excursió una mica, però no els fèiem servir tant com per mantenir-los, diguéssim.
0: Els enyores o no?
1: Ella més que jo, perquè...
0: Però vull dir, agafes una... O sigui, hi ha un efecte, hi ha una connexió, no?, amb la gent que té cavalls.
1: O sigui, en el nostre cas era màxima perquè la quadra dels cavalls toca paret en paret amb la nostra habitació, diguéssim. És una casa en planta baixa, quasi bé, i la quadra estava justa. Vull dir, quan es movien i estaves dormint, senties el gruc-gruc darrere el llit.
0: I quan es movia vosaltres, sentien ells el...
1: No els hi vaig preguntar mai.
2: Però ara m'ha quedat amb això.
0: Sí, jo t'he tallat molt, però estaves explicant la teva història. Perdona, sí, Mariona, perdona, Peyu.
1: El horseball, això, que és a mi em xiflava quan veia jugar a la meva xicota, perquè és una bestiesa. Van amb els peus lligats amb una cinta per sota del cavall per poder-se despenjar del cavall i quedar com cap per avall i agafar la pilota que està a terra, diguéssim.
2: Perquè
1: una pilota amb unes nanses.
2: Han de botar la pilota?
1: No,
2: com en el bàsquet?
1: No, l'agafes, diguéssim, de terra, i llavors se la van passant i han de fer cistella a la cistella de l'altre.
0: Home, al bàsquet hi ha una cosa que es diuen passes, no es fan passes aquí, perquè...
1: No.
0: Tres passes són... Clar. O sigui, quatre ja són sense botar la pilota, això no es pot fer.
1: I diem bàsquet a cavall perquè la gent tingui el concepte de que s'ha d'encertar en una cistella, diguéssim, però no s'assembla gaire en res més al bàsquet.
2: Jo estic buscant també, Albert, imatges. Estem els dos aquí buscant.
0: Jo els estic veient i el trobo superestètic.
1: Sí.
0: Però un pitote, també.
1: És un pitote,
0: perquè,
1: és un pitote.
0: Cavalls xocant entre ells.
2: Calla,
0: accidents.
2: I l'àrbitre també va amb cavall.
1: Sí, bueno, i l'organització d'això és una bestiesa. Clar. Jo jugava a futbol i pensava, hòstia, encara d'una mandra posar-me les espinilleres i és com, bueno, aquí tenies una feinada de Déu abans no jugaves, entre preparar el cavall, la sella, no sé què, bueno, Cristo.
0: Escolta'm una altra cosa. Això et porta, com dèiem, a Masies de Voltregà,
1: Muntanyola.
0: Perdona, Muntanyola, al revés, sí. I allà, a banda d'això, dels cavalls, neix la mitologia d'en Peyu, les cabres d'en Peyu.
1: Correcte,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè tu saps que és mitològic, això, la nostra tan estripada terra.
1: Sí.
0: Hi ha sempre un focus posat en les cabres d'en Peyu. Estimem les que ens donen formatge. Com va néixer això?
1: Això neix espontàniament. La meva xicota és veterinària, llavors, com gairebé tots els veterinaris d'Osona, es dedicava al porcí. I jo ja en aquell moment sí que havia tingut la idea de fer un formatge amb... M'agradaven les cabres, no preguntis per què. Mira, m'agradaven les cabres.
0: Fan riure.
1: Sí, fan riure, són imprevisibles, és un animal que em té curiositat i tenia unes cabres enanes a casa per netejar un tros de marge. I llavors tenia...
2: Enanes, a sobre?
1: Sí, perquè va més bé perquè has de fer les valles més baixes, diguem. És una raça de cabres argentines que són molt més baixetes que les altres.
0: Però netegen, vull dir, van menjant, van fent.
1: Sí, clar, mengen com les altres i tenen menys manteniment, diguéssim, perquè són més petites i no emprenyen tant. I llavors tenia uns col·legues que tenien una formatgeria i a mi m'agradava molt tot el món del formatge i vam arrencar amb ells a fer un formatge amb la meva marca, diguéssim. I la meva xicota, que és veterinària, doncs era això, sopàvem i sempre, hòstia, estaria bé fer el nostre propi ramat, munyir la nostra llet, tal. I vam estar un any una mica voltant això, Catalunya Nord, Cerdanya, mirant altres projectes i estudiant-ho, i ens vam liar a fotre un ramat de 100 cabres, construir-ho de zero, un corral, i ara estem.
2: I creus que...
0: No he tastat mai, eh? I últimament vull mató i compraré la matona. La matona té molt bona pinta, aquest mató.
1: maratona és molt guai, està tota etiquetada així.

0: Lila per reivindicar que el fan dos dones, la meva xicota i l'altra noia que tenim treballant, i també per reivindicar que el mató sempre l'havien fet les dones a les cases de pagès, diguéssim. Exacte. Tot el mercat de matonaires de Montserrat i tal, era una cosa com molt de les dones de les cases de pagès. I el de cabra és l'original. Abans tothom tenia un ramadet de cabres a les cases de pagès i llavors es va extendre el de vaca per producció. Però el mató de cabra és sensacional.
1: Mm-hmm. I creus, Paio, que el futur va cap aquí? És que l'altre dia No,
0: el futur va cap a Mercosur, per lo que he anat veient.
2: Té molta pinta. Té molta pinta, llestimosament, no?
1: Sí, però vull dir...
0: El discurs va cap aquí, la realitat va cap allà.
2: És que, mira, no ho hem dit vegades ni res, això. Ens en fem farts. Intentem veure escletxes d'esperança on n'hi ha. On no n'hi ha, perdona.
0: A veure, ojalà,
2: I de sobte veiem molta gent del nostre entorn, sempre parlem de bombolla, que de sobte dius, hòstia, mira, doncs tornem a manufacturar, fem-nos-ho a casa...
1: Clar, sí, tenim un hortet, tenim plaques solars, no sé què...
2: És irreal,
1: però no.
2: És irreal.
0: És irreal, en el sistema és irreal. Ostres, és que és un debat molt profund, però... És molt complicat, el sistema és molt complicat, com perquè els petits productors puguin ser efectius i siguin negocis viables. Mm-hmm. Molt difícil.
2: En Mercosur, aquest acord, que de moment està congelat, recordeu que això ho va aturar.
0: Ja no és només Mercosur, és la indústria alimentària com està pensada i com la defensem o no la defensem.
2: Sí, Mercosur sembla el tret final per acabar de
0: Sí, és que venim de moltes coses i de molts anys ja que s'ha fet tot bastant malament. El problema del sector primari també és que engloba realitats molt diverses, no? Llavors, a vegades, quan veus pagesos manifestant-se, allà dintre hi ha de tot. I hi ha gent que per mi té models que estan més bé i d'altres que no ho estan tant. I costa perquè és clar, sector primari, no? És com que Casa Tarradellas també és sector primari.
2: Ah, sí, sí.
0: No? Ja. Llavors,
2: Quin és el teu ideal? I quines són les teves contradiccions a la vegada?
0: El meu ideal són projectes que estiguin dimensionats en el territori que ocupen, diguéssim, no? Doncs un semi-extensiu de 100 cabres que dongui perquè una família com la nostra doncs, pugui treure un parell de nòmines i treballar un treballador o el que sigui, jo crec que això és l'ideal. Per què és l'ideal? És l'ideal perquè és suficient per mantenir una família i perquè aquesta família és qui vetllarà millor per aquell entorn, qui cuidarà el terreny, qui netejarà el bosc, i perquè aquesta gent, si un dia se'ls espatlla el fluorescent de la granja, trucaran l'electricista del poble, i l'electricista del poble és el que, quan vingui al club de futbol del poble i demani 50 euros perquè col·laboris amb el club i posis l'anunci de l'electricista allà al programa del cap de setmana i posarà 50 euros, que són els 50 euros que no posarà mai l'empresa subcontractada de Galícia que fa l'electricitat de totes les granges d'un gran grup alimentari que està instal·lat a Osona.
1: Però...
0: No sé si m'he explicat.
2: Perfectament.
1: Sí, sí, sí.
2: Com un llibre obert.
1: Però contractar a l'empresa aquesta de Galícia seria més barat?
0: Clar, probablement. Però és més barat perquè jo sóc un multimilionari que tinc 800 explotacions arreu d'Espanya.
1: Clar, però aquí no entren...
2: L'altre és que tens la pell pel mànec. Si tu et dius roig de cognom, poso per casa, per cas.
0: Bueno, és el problema de la llet que hi ha hagut sempre, no? Que les granges es van dimensionar lleteres perquè hi havia unes demandes d'uns supermercats i quan els supermercats els van tenir agafats pels ous, els hi van marcar el preu de la llet i llavors és, bueno, ara què fem? Pues és...
1: Clar, però aquí et tenen agafat també dels ous perquè, ostres, si tu ets un ramader petit i tens dues ofertes, que és una empresa supertotxa que m'ofereix una cosa barata i algú local però que he de pagar més, què faig? Inverteixo més en el meu company o vaig trampejant amb l'altra empresa perquè és més barat?
0: No, però perquè... Bueno, és difícil, però que ja no ho tens molt més barat, tu. Aquesta gent ho tenen molt més barat perquè aquestes empreses els hi fan l'electricitat, segueixo amb l'exemple de l'electricista, a les 300 granges que tenen, diguéssim. Yeah. Però ostres, els electricistes del poble ja són competitius, diguéssim. No?
2: I a més venen a casa i t'ho expliquen i amb una trucadeta els tens molt més a prop.
0: Exacte. Jo, hòstia, com més gran em faig, més torno... No? Quan, jo crec que no he seguit aquest procés, que quan ets adolescent penses amb els teus pares, dius, per què compreu amb aquest, que és molt més car i no sé què, no sé quantos, i tendeixes com a comprar per internet i tal, i llavors vas recuperant com, hòstia, jo cada vegada m'agrada més que m'atenguin bé, que em donguin solucions, que una persona m'assessori, perquè si no, tio, l'altre és molt avorrit.
2: Jo estic al teu barco, però a vegades parlar amb persones no em ve de gust, també.
0: Jo sóc d'Osona i ja saps que ens costa abraçar-nos i tal, i som una gent una mica seca.
2: Sí.
0: Però crec que quan necessito comprar una cosa o així, hòstia, m'agrada que algú la toqui i tingui coneixement i t'expliqui.
2: Els d'Osona sou els catalans a Catalunya? En aquest sentit?
0: És de molt mal dir, perquè catalans n'hi ha de molt diversos.
2: Bueno, ja, però l'arquetip del català, que és fred...
0: Els d'Osona som osonencs, i som, jo els entenc així, els osonencs. Bueno,
2: fri Osona.
0: Sí, ja, som, una gent especial.
2: Feu-vos ja el referèndum. ens queda poc temps. Com sempre, ens allarguem molt, però...
0: Bueno, escolta'ns, serà que no hi ha temps, vull dir que portem molta estona aquí.
2: Fot-li música, Víctor, mira que bé que sona això. Un grup osonenc...
0: Home...
2: que són la iaia, que són de Vic.
0: Sí.
2: I que jo espero que tots tres us animeu, perquè veu fer uns concerts de retrobada, us va anar bé,
0: sí.
2: I sabeu que us estem esperant amb nou disc, i que s'animin, la iaia, no?
0: Ernest Cruzats i Jordi Casadesús jugaven amb mi a futbol, a l'escola de futbol d'Osona. Sí.
2: I el bateria?
0: El Torre no.
2: El Torre no.
0: No.
2: Bueno. Però és molt bon bateria.
0: Sí, sí.
2: Jo vull que torneu. I qui era millor futbolista? L'Ernest, té pinta de ser més fort, està més catxes.
0: No vull dir-ho, però crec que dels tres el més bo era jo.
2: Eres bo jugant a futbol, sí?
0: Sí, que era bo.
2: Vas
0: sí.
2: estar a punt de dedicar-te o no en algun moment de la teva vida?
0: No, el meu pare sí. El meu pare era molt millor que jo.
2: Sí.
0: El meu pare va jugar a la Farga a la Cambra en categories bastant importants, parlo de molts anys enrere, eh?
2: Sí.
0: Però quan el meu avi ja era mort, el meu pare va tenir una trobada amb el que era el seu entrenador i estaven xerrant i li va dir, hòstia, aquella vegada que els del Barça van venir a buscar i tal. I el meu pare va dir, què, perdona?
2: Hola.
0: I sí, hòstia, passa que el teu pare va dir que no, perquè ja tenies feina aquí al restaurant i Barcelona era molt lluny i tal.
2: Teu avi. Hòstia, teu
0: sort
2: avi.
0: Que ja era mort, perquè si no l'hagués matat el meu pare en aquell moment. Però sí, sí, el meu pare hagués pogut fitxar pel Barça, digués.
2: Per cert, ja que hi som, aquest ressorgiment del futbol català,
0: sí.
2: Doncs aquesta celebració de la primera federació, que si ara l'Europa, el Sabadell, el Vic... Ai, el Vic, bueno, Vic no, perdona, el Sant Andreu, sí. Tots aquests clubs, a tu què et sembla? T'hi sents representat o no?
0: Bueno, estic bastant...
2: Que és una manera de preguntar-te, et sents representat amb el Barça i el Barça i el Barça?
0: Estic una mica desconnectat del futbol en general. Mira que hi he jugat tota la vida, diguéssim, i l'hem amat des de petit. Ara estic una mica desconnectat. Estic una mica...
2: Te n'alegres?
0: Per sobretot em fa molta il·lusió que perdi el Madrid. És el que em fa més il·lusió.
2: A mi que perdi el Terrassa m'agrada més.
0: Bueno,
2: Madrid és igual, és un altre país.
3: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
4: Estàs escoltant les millors converses de Pausa.

0: pedres que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Jo no m'importa el vertig.
1: Això que sentiu es diu The Bonash i és molt bonic el que està passant ara mateix a l'estudi. Veig un somriure, veus el somriure allà al final de l'estudi? Sí, Gala Castelldor del Loft, que ara de seguida al Loft, no patiu, 14 minuts i els tenim aquí. La Gala és la fan número 1 d'Oques Grasses.
2: Mira, Montero ja. Muntanyola també, eh?
1: Montero Muntanyola, sí. És veritat. Porta una tristor, la Gala. No estàs trista?
3: Avui no.
1: Avui no, vale. Pel, així en general hi ha com un dol que s'està travessant, que està travessant Catalunya per la separació d'Oques Grasses.
2: Sí.
1: De la mateixa manera, saps com ho lligaré això, que hi va un dol per la desaparició del Búnquer, sí. El programa que veu fer la Neus, Rossell, Xavier Domínguez i tu durant tants anys aquí a la ràdio.
2: 5 anys.
1: 5 anys. Heu fet com els Oques, deixar-ho quan esteu a dalt.
2: Sí, bueno, era una opció, n'hi ha diverses.
1: Hi ha l'opció de deixar que el públic vegi com morts artísticament.
2: Sí, a mi no m'agrada gaire aquesta.
1: No t'agrada aquesta, eh?
2: No, però també és un cert avorriment de les coses i que... No sé, tio, jo, a mi m'agrada molt generar coses noves i no només generar-les jo, sinó donar espai perquè la gent les generi, no? I ostres, jo a vegades penso que hi ha formats audiovisuals que dius, bueno, ja ho hem vist, no? Potser, hòstia, aquests programes que celebren la 15a temporada i la 20a temporada, i, bueno, sí, però...
1: 13 vaig estar als experts, eh? 13 anys.
3: Això pensava.
1: Ara, jo crec que els experts encara fan... Deuen estar fent la 14?
3: Sí.
1: No escolto al matí la ràdio.
2: Jo crec que 4, 5 anys, no? Està bé, i llavors vinga, anem a inventar una cosa nova.
1: És molt punk, això, deixa un cadàver bonic, en aquest cas no físic, no biològic, sí. Sinó artístic.
2: Està bé que la gent et trobi a faltar, sí, també, sí, que sí, es quedin amb el gust de boca aquest d'hòstia, allò era molt ben parit, bueno.
1: Hi ha una altra cosa, que és treballar amb la mateixa gent durant tants anys, a tots ens ha passat. Genera també relacions més o menys tòxiques, vicis que no agraden i tal.
2: Sí.
1: No sé com veu acabar amb l'equip, no en tinc ni idea.
2: Jo acabo bé amb tothom, sempre.
1: Vale. Però també es podia acabar malament si allargues massa la cosa. Aquesta és una altra.
2: Sí,
1: és un factor humà perfectament
2: més
1: comprensible.
2: Més que ni bé ni malament, hi ha un desgast emocional, diguéssim, no? de la relació amb l'altra persona i que, per exemple, amb en Jair ho havíem explicat moltes vegades, amb Brico Heroes, sobretot, més que amb el Búnquer. Brico Heroes era un format que es basava molt en la improvisació i en sorprendre l'altre amb anècdotes personals. Que arriba un moment que després de 3 temporades de Brico Heroes hi ha 60 capítols a YouTube.
1: Hi ha algun censurat, però bueno, passa res.
2: Sí, hi ha algun trosset retallat, sí, a posteriori. I hi ha un moment que ja no saps què dir-li a l'altre perquè li has explicat la teva vida sencera, ja. És molt difícil sorprendre'l, no? Vull dir que jo crec que està bé renovar una mica. Mm-hmm.
3: Osta, però...
1: I ara la renaixença. Sí, digues, Mariona.
3: Clar, que el que deies, Pei, de deixar un programa, un projecte, perquè n'entrin de nous, ostres, a mi el que em fa por és que ara hi ha molta gent amb accés molt fàcil a micròfons per dir la merda. I penso, hosti, igual si ara jo deixo aquest espai, que això no vol dir que jo no faci la merda, eh?
1: Ahir ho vas dir també amb l'Alba, eh? Haurem de fer teràpia aquí.
3: Sí.
1: Tens por que et vinguin a substituir, eh?
2: Algú d'extrema dreta.
3: Sí, crec que no em fa tanta por que em substitueixin, sinó que em substitueixi algú més jove i, per tant, amb un discurs més de TikTok, de coses que no ens agraden.
1: Sí, però... Tenen discursos de TikTok meravellosos.
3: També.
1: A mi TikTok, en aquest cas, la defenso més que Twitter, per raons òbvies, però digues. Sí.
2: No, tot té els seus riscos, evidentment, però, bueno, jo vetllo per la... Penso que la gent és suficientment intel·ligent com per consumir el que s'ha de consumir. Ja ens ho anirem trobant, no sé.
3: Yeah.
1: Ara la renaixença, sé que us va molt bé. Avui hem vist un vídeo meravellós. Aneu al 3CAT, que el veureu a... La primera vegada que veig Arnau Tordera primer.
2: L'entrevista amb el Gerard Quintana va ser meravellosa.
1: Sí.
2: I el cara a cara Arnau Tordera, Gerard Quintana...
1: Increïble. El Gerard li tira l'Arnau que, vaja, aneu al 3CAT i així generareu clics. Deixem això, deixem la renaixença, que el programa es pot escoltar. Anem al teatre. Estàs fent Hamlet amb l'Albert Pla fins al 6 d'abril, estàs omplint el Coliseum a 1.200 persones cada dia, però què és més important? Albert Pla ens ha enviat una nota de veu.
2: No.
1: Li hem demanat una nota de veu parlant de tu.
2: Ai,
1: però com que es diu Albert Pla, ens ha enviat una nota de veu que no s'entén, no es pot comprendre. I ara ens llancem a un repte conjunt, Mariona, Peyu i un servidor, a veure què diu l'Albert, vale?
2: Aviam.
1: Escolteu això.
4: Hola, Peyu, és sensacional, és meravellós. I potser no estic passant, si no hi ha un actor parlant, és meravellós. Si no, és molt bona persona i bon actor. Potser no estic passant, espera. Llavors, està bé, ho fa bé.
1: Sí. Fa bé.
4: Bueno, és que treballar, és carregat, eh? però bueno, bé, com a experiència, doncs... Pues,
1: però jo ho deixaria aquí, és insuportable això, però ha dit que treballar amb tu mola molt,
2: sí.
1: Que treballar no mola,
2: sí.
1: Oi? Has casat algú més, tu?
3: Jo he casat una dona de fons que deia senyora, no sé què, no sé què, sí. M'he quedat allà.
2: Podria ser que l'haguéssiu enganxat la nota d'àudio que estigués a l'AVE.
3: Ah,
1: sí. Amic meu, pot
2: ser. Sí, perquè aquests dies, mentre no està aquí al Coliseu, m'estava anant a Madrid, acabar de gravar una peli, i feia pinta que devia estar en un lloc d'aquests inhòspits.
1: En tot cas, Albert Pla, una abraçada, i insistim, al Coliseum, Hamlet,
2: sí senyor,
1: que és fil per randa, la traducció d'aquí del Joan Sallent, del sí. Hamlet de Shakespeare.
2: Correcte.
1: És exactament allò.
2: El qual vam estar a punt de fer l'original en anglès, però al final l'hem fet en català.
1: Vale. I aquella és la traducció, jo trobo canònica, la feu molt bé.
2: Sí.
1: No, és mentida, oients. No, Hamlet no hi és.
2: Home, una mica de Hamlet
1: sí que hi és. Una operació de màrqueting.
2: Una mica de Hamlet hi és, una mica.
1: Bueno, hem de venir per veure-la.
2: Mireu, ja veureu, si veniu a veure-la, hi ha alguna paraula que és de Shakespeare, directament. Sí.
1: Bueno, Shakespeare va dir sí, va dir no.
2: Clar, exacte. Bueno, i ho hem fet també perquè com que els crítics culturals sempre veuen Shakespeare a tot arreu, no? Encara que van a veure l'espectacle del Tito i diuen, això em recorda Shakespeare, no? Va ser, va posar-m'ho al títol, que ho vegin d'entrada ja.
1: I després diuen que Shakespeare és un autor encara vigent, que és una altra cosa que es diu molt.
2: Això es diu molt, és vigent, Shakespeare. Shakespeare és avorridíssim, Shakespeare.
1: No, home, no, està guapíssim.
3: I és mort.
2: Ah,
1: bueno, se li pot tirar vif perquè sí, és mort, sí.
2: Estàs parlant, estàs parlant amb una persona que et diu que els formats més de 5 o 6 anys hauríem d'anar-ho renovant i estem parlant d'un autor de no sé quants, home, no cal. Mort, ja. No cal.
1: Val, farem una cosa, et posarem en... Ostres, jo ho tenia preparat per aquí, m'he equivocat. Mariona, no ho tens, però ara t'ho passo, Mariona.
3: Ah,
1: et posarem, sí, et posarem en un compromís geogràfic.
2: D'acord.
1: Vale? Aquest compromís geogràfic té a veure amb... tu saps això de... Com es diu? Del rànquing a cegues, com funciona?
2: Bueno, no.
1: Mira, posem, tens espinàs per aquí, Gisela? No la tens, espinàs? Bueno, no hi posem cap cançó. Es tracta de dir 10 poblacions i tu les has d'anar posant segons el teu rànquing personal, segons el que t'esperes, que direm després.
3: D'acord. Ui, a veure, que no veig gaire sensibilitats,
1: no, doncs,
3: no, però bé.
1: Sí? Ara. Espinàs amb aquesta... Valius amb aquesta espinàs, que, com bé sabeu, a Peyu ha estat a tot arreu d'aquest país.
2: Això sí que és veritat.
1: L'has trepitjat molt. Per tant, et tirarem 10 ciutats i les has d'anar col·locant al rànquing. A cegues, insisteixo, Mariona.
3: El criteri quin ha de ser?
1: Millor ciutat. Millor població.
2: La millor població.
1: Sí. De les que et direm, eh?
2: Però clar, no sé quines em direu.
1: No.
3: Les has d'anar posant i és inamovible la decisió que prenguis.
2: D'acord.
1: I perdoneu tot aquest embolic perquè el guió no estava ben col·locat i hem patit en directe una mica, però ara ja ho hem superat. Mariona.
3: Professionalíssims. Som-hi. Primera ciutat, Sant Cugat del Vallès.
2: N'hi hauran 10, eh? Sisena.
3: Cambrils.
2: Setena.
3: El Peyu té molt clar, eh? M'agrada.
1: Cambrils, la de la costa, eh? Perquè sí. Cambrils molt més boniques.
3: Santpedor.
2: Cinquena, per davant de Sant Cugat.
3: Cassà de la Selva.
2: Cassà de la Selva... És inhòspit, eh? Cassà de la Selva. És... Però va, fiquem-ho quarta.
3: Ojo, Terrassa.
2: Veus? Sort que me n'he guardat al final. Vuitena.
3: Albert, m'estic esperant el que passarà, eh?
1: Sí, jo també sé perfectament.
3: Muntanyola.
1: És un cabron.
2: Muntanyola, el número 1. Endavant.
3: Què posa? Vilafant.
2: Vilafant. És ben de xot, Vilafant, eh?
1: Jo posaria el 10, Vilafant.
2: Què em queda? 9 i 10?
1: Queda 2, 3 i 10.
2: Home, i un 9, també. No em diguis que no.
1: Ai, el 9, sí.
2: Vilafant, el 9.
1: Hòstia.
2: Estem guardant el 10 per Sabadell, que segur que hi és.
3: Com s'ho sap? Home, les Masies de Voltregà.
2: Les Masies de Voltregà... L'has ficat tu, el 2, no escriguis. El 3.
1: Ah, què dius, ara?
2: El 3, segur que hi ha un més maco.
1: No vull creure.
3: Tenim les dues últimes, que són Vilanova i la Geltrú.
2: Hòstia, pots tornar a posar Masies de Voltregà al 2?
1: No, perquè pots posar Vilanova al 10. Jo et convido a fer-ho, eh? És molt maco, Vilanova.
2: Va, Vilanova i la Geltrú...
1: No es pot moure, Peyu, no es pot moure.
2: M'ha quedat malament, ara, això.
1: Ja, bueno.
2: El 2.
1: Aquesta és la gràcia.
2: El 2.
3: Això vol dir que Sabadell ocupa el número...
1: Sabadell, eh?
2: Sabadell. Però m'he equivocat, perquè Terrassa hauria d'anar per darrere Sabadell, realment.
1: Molt bé. Sí. Home, a més, sent treballar amb l'Albert Pla i ser amic del Quimi Portet, que ha lluat Sabadell també tota la vida. Peyu, ha estat un plaer. Et dic el rànquing per vergonya teva. En el número 10, Sabadell, en el 9, Vilafant, Terrassa en el 8, Cambrils al 7, Sant Cugat del Vallès, el número 6, una abraçada, gent amb possibilitats econòmiques allà. Sant Pedor en el 5, Cassà de la Selva al 4, i atenció al podi, les Masies a Voltregà, al número 3, Vilanova,
2: que no hi tinc res.
1: El número 2, bueno, fan
2: aquell carnaval dels Carmelos.
1: Sí. Però tenen fred, com diu el que m'he portat, micos a la cara i mocs de la canalla, perquè aquí el carnaval el fem quan fa molt fred.
3: Sí.
1: I el número 1, Muntanyola. Peyu, t'anirà a veure el teatre, t'ho prometem.
2: Sisplau, quan vulgueu, esteu convidats.
1: Vinga, i els oients també, bueno, esteu convidats a pagar.
2: Sí, sempre.
1: Nosaltres també. Una abraçada, Peyu, gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Mariona Batalla, ens veiem dilluns.
3: Dilluns.
1: I gràcies avui al Víctor Villar i a la Gisela Cot per ser-hi. Sou els millors, dos tècnics per un programa, què et sembla?
3: Meravellós.
1: Sí, no ens estem de res.
3: Qui pot.
1: Sí, qui pot. I ara ens quedem amb una cançó que la signa un senyor, que és de GURB. No, és de GURB. No, no és de GURB. D'on és el Dan Peralbo?
2: El Dan Peralbo és de Torelló.
1: De Torelló.
2: Grandíssim.
1: Grandíssim, el Dan. I el seu comboi també, la seva banda, es diu Tot allò que vaig sentir. Adéu, oients, que vagi bé.

L'energia necessària per anar avançant en aquesta tarda del dimarts 14 de juliol, la que teníem a Guineta, al costat de la Musca. I continuem posant més música a la tercera onada de calor, que sembla que ha d'anar a més. Tenim per aquí a Almost Monday.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

És l'aventura més estiuenca que ens arriba des de Ponent amb l'Abril i el Xa-Xa. Un quart de quatre de la tarda amb Rosowski, Raven Laney. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

Un estiu que sona de meravella gràcies una vegada més a la nova proposta de Calvin Harris, Satisfy. I agafem la tovallola, marxem cap a la Costa Brava amb Dini.

0: aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

acompanyem la setmana també amb la música de la Jules. I què et sembla si refresquem l'ambient amb la rumba que ens arriba de Lluqui Valverde? Una altra de les sorpreses de la temporada amb ell. Arribarem en punt a les 4 de la tarda. Tan lluny, però tan a prop.

0: doncs, així hem començat aquests nous 60 minuts. La música de Chloe i també amb l'energia dels Clima. Ho faig amb tu.
1: Escoltes i cal.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Hi ha gent que s'estima més els gats.
3: Els gats realment et donen molt d'amor.
2: Hi ha gent que s'estima més els gossos?
4: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
2: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
5: Ai,
2: Cita Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
1: Escoltes i cat.

és la lletra punyent i el so mediterrani que ens arriba en mans dels de Mallorca, l'Amulet. I tenim ja un quart de 5 de la tarda compartint aquest dimarts 14 de juliol en directe des de Lleida i també amb Albert Peiró. És l'última cirera.

Representants de la nova onada de K-pop són els 80s i aquí tenim una altra de les bandes del moment amb la nova d'aquest 2026, Maroon 5.

0: Els que vindran.
1: Esperen les vacances i també els diumenges sense drama amb els catarres. I ara marxem cap a Tossa de Mar, si couen i si fan produccions tan genials com aquesta amb Cora.
2: ICAT, a l'FM, a l'app.

0: viure dins de mi.
1: Escoltes i cas.

0: esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
0: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Doncs sí, va ser una de les sorpreses del Primavera Sound, Olivia Rodrigo, i segona tarda de la setmana que passem plegats també amb Gorja Smith.

talent de Jove Dry que descobrim gràcies a temes com aquest, el que menys ressona. I han punxat 3:15 de la tarda, sonen Coil Eray, recuperem el seu so amb Players.

t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

Doncs és l'Arnau Ballbé, el segon Manel, debut en solitari. Ja el tenim preparant el seu primer treball per a principis del 2027.

no hi podríem estar més d'acord, fa calor. Doncs sí. Seguim a les 5 i 3 minuts després de Danny Six i Skid. Més parelles, són Catriel i Paco Amoroso.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
5: Escolta, ICAT.

Andol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

el tenim agitant de nou l'escena urbana de casa nostra, Pol Bordas. I avui partides a partir de les 9 Espanya-França i ells hi posen l'himne. Són Lisa, Anita i Rema.

0: girls. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere, els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki, i l'exposició Feminismes fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. Aïcat, aïcat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

altra de les cançons més reproduïdes de Mimi Web. Ja hem començat aquests nous 60 minuts en aquesta època de festes majors i elles passaran aquest dissabte per la d'Igualada. Són al·lèrgiques al pol·len. Un amor amb mi.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
5: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
6: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
4: De veritat?
6: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
5: Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: camí.
1: Una altra de les melodies que ens acompanyarà tot aquest estiu 2026. Vinem a buscar Alfred García i desfilant també per l'antena dedicat la proposta de Minova, Obrint Camins.

dia qualsevol d'agost, així com sona la cançó de l'estiu, dedicat amb Soc un bohemio, i un estiu on tornen també els clàssics, com aquesta de Lluna plena.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Harry Styles amb la seva gira que el porta a fer parada aquest cap de setmana justament a la ciutat de São Paulo. I avancem a 12 minuts per les 7 del vespre amb Sodi.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls i somriu. Tota l'audiència, sigueu benvinguts. De dilluns a dijous a les 8 del vespre i cat a la FM. Sempre Trescat Cultura i els estres digitals. Aplicació per mòbil, streaming, podcast. Tot això que ara té avui en dia fa que la ràdio arribi a qualsevol hora i a qualsevol indret. Balladors i balladores, gràcies per concursar. Amb l'especial de claustrofòbia per ser les xarxes cada dia i per esperonar-nos quan viatgem arreu del territori. Arriba la morena de l'apòstol. Arriba linda mirada amb una meravella, amb una delicatessen de pop sintètic.

Morena de l'Apòstol, és Linda Mirada, amb un disc que es dirà Que largo es el verano. North Satellite, un productor americà que fa feina també a Madrid, col·laborant en aquesta peça que serveix per obrir una nova tarda de la pista de fusta i que ens serveix per gaudir de la música de Linda Mirada. Arriben les

una de les deesses del mainstream d'ara mateix. És Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Així ens es diu el seu àlbum, i aquesta Tears a mi m'ha cridat l'atenció, m'ha agradat. I aquí la tenim. La pista de fusta va del mainstream a l'underground francès.

0: és de París i el seu àlbum es diu Balsint. Inequívocament buscant un so dels anys 80, a mig camí de l'Italo i del pop francès sintètic. Això es diu Mon Copain, ella es diu Fall Fishback. Tu l'escoltes a la pista de fusta.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a mi.

Això és una meravella de pop ballable. Lighting in the Twilight Tower. Van deixar aquesta cançó, There's more life than the crocs. Hi ha més vida que els lladres, que els polítics. Una cançó protesta que havia quedat perduda amb la col·laboració del Michael Hitchcock i l'Ann Mal Davis de The Fell Mice. Els que vam créixer escoltant pop de sintètic dels 90 sabem com The Fell Mice és important a la nostra vida. Twilight Litauer. Sketches of New York, així ens es diu aquest tema de la Nublu Orquestra, amb un remix de l'Underground Resistance i el que és el mateix, més pop, electrònic i ballable, de llocs foscos, però bonics.

so de Nova York, els Sketches of New York City, de la Nublu Orquestra, en un recopilatori que es diu Nublu Dance. El Nublu és un club underground que des dels 2000 funciona a Nova York, on la fusió de gèneres, d'estils i de llibertat fa que t'arribin coses com aquesta animalada. Tornen dues mestresses que s'han fet amb el control d'una marca. Tornen Ladytron.

0: tornen aixecant roda. Són Ladytron. Aquest combo nascut a Londres als 2000, amb diferents procedències d'arreu del món, de l'Europa de l'Est, de l'Àsia, i que al final s'han quedat amb les dues mestresses al capdavant, i després de 3 anys sense publicar, publiquen I Believe in You, Electronic Electro Clash. Digue-li com vulguis, torna Ladytron.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta.

petita meravella d'electropop, rematat amb aquest vocoder, la noruega Anna of the North, tornant a posar una petja més de la seva carrera de pop intachable. Waiting for Love, Anna of the North. I clubs del món que fan recopilatoris, perquè no oblidem que ballem, però que gas en necessita. Elegança, don't be so dramatic.

0: On eres tu a 1997? Outlander, un productor anomenat Marco Salo, de Bèlgica s'inventava Bumpet. I ara Jimmy Ras, un productor del moment, doble l'aposta i fa el re-Bumpet. Músiques techno, ravers, speed garage, tots els adjectius que vulguis, al final només són músiques que volem ens facin més feliços.
1: T'ho he chiamato per dirti que ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: El nou disco de Hot Chip és una celebració de la seva carrera, plena de hits. I com no, també ens regalen remixes com aquest.

Devotion, la cançó amb la que els Hot Chip regalen els seus seguidors per celebrar la carrera, per celebrar tots els seus hits. El remix és The Boy Shorts i era un dels discos que més m'ha agradat els darrers dies a casa. El de Cagstallion. Això es diu UK Rave.

Quilòmetre zero total, Castellian, des del seu àlbum Ghetto Bangers, i aquesta animalada anomenada UK Grave, música electrònica, electro duo, d'aquells que gairebé talla, fet al costat de casa. I això és un clàssic del 99. Hem rebut aquest any moltes remescles del Woman Cry de Shaboom, però aquesta és la remescla original de l'àlbum, la que va fer Black Doctor.

quina meravella, quina elegància, 1999. Woman Cry de Chabot, amb el remix de Black Doctor. Una petita tornada enrere de la pista. I això també. Tom Pulse i Sidney Youngblood. Un agafa una cançó soul de l'altra i li posa aquest baix enorme. Rico Bass Edit, If Only Could.

0: Tirant de Fils, un dijogui que penja una cançó, l'original de Sidney Youngblood, If Only Could. I jo em trobo amb aquest remix de Tom Pulse i Rico Bass. Petites manies, petites perles, el que té el ball i que no s'esgoti mai. Ets a la pista, la de fusta.
1: Pista de fusta Dance Club.

0: imparable. Es diu Antidu. Això es diu Cadó. I és el nostre petit regal per arribar al final de la tarda. La pista de fusta arriba a un final que sempre té una petita perleta perquè acabem de gaudir junts la tarda. És aquest Palladian remix del Glory de War Fuzzies, Ben Spy. Recordeu que quan hi ha molts títols, quan el locutor s'encalla i no acaba de locutar bé el que volem sentir, heu d'anar a la nostra plana web. Sigui com sigui, sigueu feliços, balleu. Aquesta és la pista de fusta dedicat. El meu nom és Miqui Puig, als plats. Cada tarda, de dilluns a dijous a les 8 del vespre, repeticions al cap de setmana. I sempre que ho desitgis, a 3CAT Cultura. Goig i joia, obrir la discoteca per vosaltres.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT.

0: Escolta, Zicat. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu mos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat als trens de Rodalies, arriba l'hora del cel obert. Sí, ja sé que ens estem ficant en un punt una mica delicat, eh? Poques coses ara mateix ens mostren de manera més evident que vivim en un país de fireta, en una colònia sense veu ni vot, on la gent que mana de debò ens tracta d'imbècils i d'esclaus. Cada dia que agafes el tren trobes un nou motiu, jo què sé, per ser independent, per trencar els vincles a un estat centralista que ens insulta, o per fotre el camp directament.

El poni pisador, posant veu als pensaments de tantíssims i tantíssimes catalans i catalanes que cada dia s'enfronten amb el repte de saber a quina hora arribarà el tren, a quina hora marxarà, quanta estona trigarà fins a arribar al seu destí, o fins i tot si és que arribarà en algun moment.

El Train in Vain, aquesta cançó dels Clash, que era la cloenda del London Calling, però que la van ficar tant de l'últim moment que ni tan sols sortia als crèdits del disc, cosa que encara va crear una mística més gran a una de les grans peces del Mick Jones en un dels discos que ara mateix encara es considera dels 20 millors que s'han publicat mai a la història del rock. I si els Clash estan esperant aquest tren en va, que no arriba mai, l'Elton John també ho té clar, eh? Ell porta ja com a 2 hores esperant a l'andana i per megafonia acaba d'escoltar que el tren que està a punt d'arribar no pararà, nen.

Elton John i aquest This Train Don't Stop There Anymore, una de les cançons més destacades dels Songs from the West Coast, que va ser com una espècie de tornada a les arrels d'aquest cantant de Watford, reunint-se amb en Bernie Taupin i tornant als arranjaments austers de l'època gloriosa dels 70. Aquí estem avui esperant el tren, com tots vosaltres, i ficant-nos unes quantes cançons perquè no se'ls faci tan llarga l'espera, si més no, perquè ara mateix molta velocitat, el que es diu molta velocitat, no diria que la portin, eh?

El Long Train Running, la cançó més coneguda dels Doobie Brothers, fins que va arribar en Michael McDonald i els va regalar el What a Fool Believes. És curiosa la història dels Doobies, eh? Perquè són com dos grups en un. En la primera època, liderats pel Tom Johnson i el Pat Simmons, practicaven un rock sureny amarat de country and western, i després, quan va entrar el Michael McDonald, es va transformar en una màquina de soul sofisticat d'ulls blaus. Tant en una època com en l'altra, el cert és que van arribar a punts d'excel·lència incontestables. La ELO, l'Electric Light Orchestra, ells són a l'andana i han d'agafar l'últim tren cap a Londres i estan una mica preocupats, eh? Perquè, clar, si no agafes el darrer, et quedes tirat, eh?

Last Train to London. Quines cançons que fotia el Jeff Lynne, eh? Que sí, que estan molt influïdes pels Beatles de l'època del Sgt. Peppers. Però aquesta època del 77 al 82, joder, van fer més singles i més hits que la immensa majoria dels seus coetanis en tota una carrera discogràfica. Qui arriben ara són els Prisioneros, dels quals m'agradaria fer un monogràfic perquè tenen una història extraordinària i són molt poc coneguts. De fet, ho són, entre altres coses, perquè venen de l'escena xilena del rock and roll, que diguem-ne que no va tenir massa popularitat fora del seu territori. Però és que, a més, el Jorge González és d'aquests líders polèmics i estranys que va aconseguir una cosa impossible en aquell moment, que era fer música en plena dictadura de Pinochet, sense cap tipus de censura i reivindicant la dignitat del seu país tan massacrat. El seu gran hit va ser aquest tren que se'n va cap al sud.

El tren al sur, la cançó més coneguda dels Prisioneros, en aquest cel obert que busca cançons que t'ajudin a fer l'espera una mica més agradable mentre no arriba el tren. I ja que estem al con sud del continent americà, potser que travessem els Andes, fem cap a l'Argentina, i allí trobarem el Charlie García, que diu que ell n'està fart d'esperar el tren, que no l'agafa més, que se'n va amb avió, tu, que farà més via.

No voy en tren, Charly García, pedra fonamental per entendre el rock argentí i un dels personatges més polèmics, polièdrics i, diguem-ho clar, ególatres de la història musical del seu país. En Paul Simon, en canvi, ell és una mica més filosòfic i del que ens parla és d'aquell tren que veiem llunyà, llunyà i que sempre ens venen ganes d'agafar-lo, no? Potser perquè no el tenim al costat.

0: Train in the Distance, una de les cançons del probablement el millor disc de Paul Simon, mira, va, em mullaré, que és el Hearts and Bones. Un disc que, per cert, havia de ser la tornada de Simon i Garfunkel, però que a mig fer en Paul Simon se'n va adonar que era massa personal i va riar el Garfunkel de mala manera, com tenia per costum fer. Va, vinga, fem una petita pausa, que em sembla que hi ha moviment a l'andana i veig que no arribi el tren d'una punyetera vegada, tu.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons sobre trens que no arriben, altres que ho fan tard i alguns que paren cada 10 quilòmetres de manera tan repetida que al final es crea com una espècie d'història d'amor entre els passatgers, com una germanor que ves que no sigui l'inici d'una llarga amistat.

Love Train, els OJs, home, una pinzellada de soul sempre ve de gust. I si tu el que et va més és el rock indie, doncs aquí tenim el conductor del tren número 8, que està a punt de tenir un ensurt ben important.

El Driver Rate, que crec que ho feien els R.E.M. amb aquest punt de melangia que afegien a cadascú de les seves melodies. Els reis dels acords menors eren els R.E.M., entre altres moltes coses. El Ferran Orriols, ell és a l'andana 9 i 3 quarts, que dius que hi ha un andana així, no presagia res de bo, però és que a més ja té tota la pinta de que s'haurà de menjar tot el viatge dret, al vagó, i clar, quan ve una frenada pots prendre mal.

En Ferran Oriols i aquesta andana 9 i 3 quarts del disc Darrere els Horts, publicat el 2025, i que des d'aquí el Celobert recomanem de manera fervorosa. Qui arriben ara són els Jethro Tull, que és un grup absolutament oblidat ara mateix, però que a l'època de mitjans dels 70, bueno, principis de la dècada fins a l'explosió del punk, eren un dels capdavanters d'una branca del rock progressiu bastant més ancorada en el folk britànic. El seu gran fort era un líder que es deia Ian Anderson, que tenia pinta com de joglar de l'edat mitjana, tocava la flauta de manera maníaca i s'aguantava amb un sol peu com si fos un flamenc. El seu gran disc era un que es deia Aqualung, però per mi una de les cançons més destacades de la seva proposta musical és aquesta respiració de la locomotora.

Jethro Tull i el Locomotive Breath en un cel obert que hi ha encara a la recta final, però que té temps de posar el Serú Girán, un dels grans grups de la història del rock argentí, liderat per el Charly García, que hem sentit abans, i que aquí estava acompanyat per una espècie de qui és qui, o sigui, una espècie de supergrup de la música argentina, eh? En David Lebón a la guitarra, l'Òscar Moro a la bateria i, sobretot, el gran baixista que era el Pedro Aznar. La seva carrera va durar poc, però les seves cançons avui en dia encara són clàssics de la història d'aquell país. Aquí en Lebón es parla de sentir-se un pidolaire a l'andana d'un tren.

El pop líric del Serú Girán en aquest El Médico en el Andén, que ara sí que ens porta al final del programa, i ho farem amb els Guillemots i el seu trajecte directament cap a Brasil. Amb aquest Train to Brazil, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cons, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més. Quina meravella de cançó, eh? És un dels últims fitxatges que ha fet el segell de Great Canyon, des de la plana de Vic, malgrat que els noms siguin d'allà, però la música és d'aquí, i ella és la Juana Everett, que en aquest últim tema ha col·laborat amb Dylan LeBlanc, un músic d'aquests practicants de l'americana. Ell és nord-americà i és un tipus... Aquí el programa ha sonat en unes quantes ocasions alguns dels seus àlbums i realment sempre ens ha agradat molt. I aquesta comunió entre els dos, amb aquest Whatever It Takes, doncs em sembla meravellosa. Benvinguts a un Delicatessen, que avui a l'aparador del programa hi posarà una mica de jazz, però de la mà d'un tipus que no és habitual que faci jazz. Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers, que acaba de publicar un disc justament d'això, de jazz. I ja veureu que val molt la pena. Avui us parlaré del... Estic una mica sense veu després de tota la jornada de Sant Jordi cap de setmana, però vaja, arribarem al final. Us parlarem també del proper concert de Delicatessen, que és el dia 5 d'aquest mes de maig, o sigui, queden 4 dies. I escoltarem algunes quantes coses que jo crec que us agradaran. Per exemple, aquesta extensa i meravellosa cançó que acaba de publicar Beth Orton.

Em sembla una barbaritat aquesta cançó, que es diu The Ground Above i és de Beth Orton, és la tercera que publica en format de single. Era un tema extens, però a banda que m'agrada moltíssim aquesta cançó, a banda d'això, doncs, crec que enllaçava a la perfecció amb el nostre disc de l'aparador avui, que té aquests tocs de jazz, aquesta part jazzística que també s'inclou en aquesta cançó de Beth Orton. Us deia que avui a l'aparador hi presentem aquest nou àlbum de Flea, el baixista Red Hot Chili Peppers, doncs, ha basat en el món del jazz. Li ha sortit un disc molt xulo, la veritat. Era així quan ho vaig llegir, una experiència, un experiment que un no sabia ben bé per on agafar-lo, però al final, doncs, la veritat és que hi ha coses molt interessants. Però abans d'entrar-hi, doncs, ja que parlem de Flea, ja que parlem de Red Hot Chili Peppers, deixeu-me una petita llicència.

la licència està feta. Aquest Under the Bridge, una cançó a mi que m'encanta, de Red Hot Chili Peppers, d'un àlbum realment meravellós que era aquest Blood Sugar Sex Magic. I Flea era el baixista, i aquí teniu a Flea ara fent aquestes noves aventures amb un disc que es diu Honora. El disc, doncs és això, és una demostració de la passió que té Flea com a gran músic que és, i ha sigut sempre, doncs per coses que van més enllà de la tessitura o la factura de Red Hot Chili Peppers, i a més amb estils i amb gèneres completament diferents. S'endinsa en el món del jazz, amb grans referències jazzístiques i amb temes que alguns d'ells, de fet n'hi ha dos, i els dos els escoltarem perquè són dos col·laboracions de luxe a l'alçada d'un campanar. La primera, Thom Yorke, que és el cantant líder dels Radiohead, com sabeu la majoria, amb qui el Flea fa aquesta cançó que es diu Traffic Lights.

Evidentment que les peces tenen, o el baix té en aquestes cançons, un protagonisme real. I és que Flea és el seu instrument, evidentment, i això ho demostra en un àlbum en el que deixa volar moltíssim aquesta imaginació i que demostra, jo crec, que té coneixements sobre la matèria. No tothom es pot posar a fer jazz. Hem tingut exemples claríssims de gent que s'hi ha volgut dedicar i que, la veritat, millor que no ho hagués fet. Però, en el cas de Flea, l'àlbum, a més que amb la complicitat de tipus com Tom York, que, evidentment, no s'apunta a qualsevol tipus de festa, doncs és un d'aquells discos que és una aventura per descobrir. Oblideu-vos absolutament de Red Hot Chili Peppers, oblideu-vos absolutament d'aquella energia, d'aquella vitalitat. Aquí la vitalitat s'expressa d'una altra manera. Us deia que hi ha dos convidats de luxe en aquest àlbum que es diu Honora de Flea. L'altre és Nick Cave. O sigui que, vaja, és que jo crec que més alt, per apuntar més alt ja només faltaria que hi aparegués Tom Waits, però no és el cas perquè Tom Waits ja fa molt de temps que no està fent gairebé res. Aquí teniu a Nick Cave al costat de Flea, això es diu Wichita Lineman.

Sentir Annie Cave sempre és una meravella. He pronunciat malament, ho he fet com si hagués sigut un nom propi, el de Wichita Lineman. Wichita és una regió d'Estats Units i ara no sé si estat, jo diria, no ho sé, però vaja, és igual, un territori de Nord-Amèrica, i Lineman és l'home que, diguéssim, s'encarrega del manteniment de les línies, doncs, tant de telefonia com d'elèctriques. Ara, en aquest cas, no sé si es refereix a una o l'altra, però vaja, és un tipus que està enfilat en un poste, en un pal, i diguéssim que l'autor d'aquesta cançó, mentre anava per la carretera de Wichita, hi va veure un senyor allà dalt provant, crec que era línia telefònica, perquè estava trucant per telèfon, i va pensar que des de la solitud de dalt del pal estava parlant amb el seu amor perdut. Coses molt poètiques que s'inclouen també en aquest Honora, que és el nou àlbum de Flia. I per acabar el repàs, jo sempre us en poso tres, vosaltres podeu accedir a tota la resta, ja sabeu com, doncs aquest Thinking About You, que és una de les cançons en les que Flia ataca en solitari, sense col·laboracions.

visitarà una de les grans, grans de la música des d'Islàndia. Havia estat al costat de la Björk en els seus inicis i és una d'aquestes dones absolutament reverenciada allà on va i que acaba de publicar nou àlbum. La gran Olof Arnalds ens visita el dia 5 de maig a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.

sentirem cantar en islandès, cosa que serà novetat en aquests concerts Delicatessen. Olof Arnalds, amb un nou àlbum que es diu Spira i que l'estarà presentant a Barcelona al nostre concert Delicatessen. Això és el dia 5 d'aquest mes de maig, que està a punt de començar, i és un dimarts, antiga fàbrica Estrella d'Am. Com sempre, els concerts obrim portes a les 7 de la tarda i el primer concert serà a partir de 7:45. Les invitacions ja estan disponibles, o sigui que ja podeu entrar a la pàgina web d'ICAT i ICAT FM. Allà on posa experiències, doncs podreu saber com aconseguir aquestes invitacions. Jo vaig explicant com són aquests concerts Delicatessen per captivar el personal, tot i que últimament no fa massa falta perquè veniu a la crida de seguida. I la veritat és que l'últim dia ens ho vam passar superbé i aquesta vegada tornarà a ser el mateix, amb un clima absolutament càlid, tranquil·litat i bona cervesa. És una de les coses que sempre ve de gust. Olof Arnalds i, com sempre, un artista de casa. Tornem al segell Great Canyon, que abans en parlàvem amb la Juana Everett, doncs ara serà el torn de la Marta Pérez, una artista gironina que forma part també d'un grup que coneixereu com les Anxovetes, que es dediquen a fer habaneres, però amb la seva carrera en solitari les habaneres no hi tenen res a veure. Això forma part de l'últim àlbum de la Marta Pérez, un disc que es diu Back and Forth i que té coses tan boniques com aquesta.

Vinga, doncs ja podeu entrar a la pàgina web d'ICAT FM, anar allà on posa experiències i demà les vostres invitacions per a aquest concert del dia 5, Olof Arnalds i Marta Pérez. I l'altre dia vam tenir la Tessa Rose Jackson i també una gran sorpresa, amb una banda, crec que eren 7 músics damunt de l'escenari, presentant-se amb trajo de gala, per dir-ho així, el senyor Jan Nieto, un músic al qui li augurem un bon futur, realment, perquè ens va agradar i molt el que va fer a damunt de l'escenari. L'últim single que ha publicat es diu To Think Before To Talk. Ell és Jan Nieto, no li perdeu la pista perquè val la pena.

Ens encanta el fet de poder descobrir nous artistes i ens encanta de poder-ho compartir amb vosaltres en directe en aquests concerts Delicatessen. És el cas de la Marta Pérez el dia 5 i va ser el cas del Jan Nieto el dia 22. Això es deia To Think Before To Talk, com us deia, últim single publicat per Jan Nieto. I avui, per anar desfilant, doncs, de moment una miqueta de Grantley Phillips. El posàvem la setmana passada, va ser, no?, que el vam posar a l'aparador del programa. Quin gran disc ha fet Grantley Phillips. Recordeu el nom, per si us ve de gust, In the Hour of Dust, i això es diu Little Men.

Doncs amb aquesta meravella, Little Man, gran Lee Phillips, hi ha una altra meravella, que és aquest Didn't Come to Work de James Blake, del seu últim àlbum. Avui ens acomiadarem. Recordeu que tenim concert de Delicatessen, recordeu que estem aquí doncs, de dilluns a dijous per compartir amb vosaltres les millors cançons que es publiquen en aquest planeta. I si algun dia arriben cançons d'algun altre planeta, doncs també hi estarem a la White. Demà hi tornem a la mateixa hora. Sigueu, com sempre us dic, molt exigents amb la bona música.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: baby, I'm tired.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

por si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,